0: realitats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
3: Bona tarda, amigues i amics de la música.
4: Bona tarda, sóc José Urille.
5: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
6: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
7: i a la música. Per una mica de música, que sí. Ja toca.
8: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Arrenca radiosantquirze.cat.
1: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.
2: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga, no t'ho perdis.
11: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
12: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
11: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
12: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
11: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món, Ràdio Sant Quirze.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts, a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
9: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga!
8: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
10: Miro la meva bola.
8: Andreu Cistella, el Pauet.
11: Ah, Kitchen, què fer?
8: Contes de microbis.
12: La desfilada dels microbis.
8: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
13: Li diré a la meva mare.
14: La Moixiganga!
8: Un programa presentat per Moisès Bru.
9: La Moixiganga!
14: Pep, quina gràcia!
15: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
0: El primer que fas quan arribes, connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
4: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
3: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
5: Punt i Coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i Coma, amb Mercè Martí Aroles.
5: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
0: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat.
6: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 5.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: El primer que fas quan arribes. Connecta amb Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant
1: Quirze. Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
7: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
8: música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
9: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living,
1: barely getting by, it's all taking and no getting. Des de Sant Quirze a tot el món, radiosantquirze.cat.

0: radio de Radio San Quirsa, se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio, de Radio San Quirsa.
1: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosanquirsa.cat.
2: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
3: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
2: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
3: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
5: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
4: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
6: Miro la meva bola.
4: Andreu Cistella, el Pauet.
7: A Kitchen Café.
4: Contes de microbis.
8: La desfilada dels microbis.
4: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
9: Li diré a la meva mare.
10: La Moixiganga.
4: Un programa presentat per Moisès Bru.
5: La Moixiganga.
10: Pes, quina gràcia.
11: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
12: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
13: Ràdio Sant Quirze.
12: Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 6.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
10: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
9: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
10: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
9: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Pels informatius de Ràdio Sant Quirze.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients de...
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Transmetre una mica de música, que sí. Ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles

0: sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
0: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: La música que et fa sentir a casa. Entreteniment positiu a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. Són les 7. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica radiosantquirze.cat.

segueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em donguin cap més premi, em torneu més estúpid i bohemi. I si

0: Què som, els mocedades aquí o què? Estem empanats? Aixeca't, sisplau.
1: Tranquil, vale?
0: Què passa? T'estàs avorrint o què?
2: Tio, em costa cantar a càmera.
3: Quin sentit té que em xupi la cara?
2: Posem un puto xupa-xup.
1: Ja ho sé, ja ho sé.
0: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
1: Escolta'm.
0: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
1: Fem un crit.
0: Oh! No, una mica més. Tanca els ulls. A la de tres creiem.
4: Els altres també. Un, dos, tres.
0: Ja ho tens. Som-hi.
4: Cerveu d'aquí, però va.
0: Poquito menos d'aire arriba, bien. Estava fent el party. Celebrem el teu aniversari.
1: Un FIFA i les apagui. Para.
2: La merda, puto vídeo.
4: M'esteu tornant els ous! Tots!

0: internet, avui jugarem als animals. Tu, Ramon, quin animal vols ser? Un cuc de terra.
1: Yeah! Clica radiosantquirze.cat.
2: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio

0: Els somnis dels anells.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
3: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
4: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
3: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
5: Miro la meva bola.
3: Andreu Cistella, el Pauet.
6: Ah, Quixot, què fer?
3: Contes de microbis.
7: La desfilada dels microbis.
3: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
8: Li diré a la meva mare.
9: La Moixiganga.
3: Un programa presentat per Moisès Bru.
4: La Moixiganga.
9: Ves, quina gràcia.
10: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
3: Benvinguts al Circ Petit.
11: Obre la porta, man del dimoni.
5: Miro la meva bola.
11: El nostre estimat pallasso. 2, 1. Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.

0: El geni es fa màgia, no miracles,
1: Doncs quin xororama!
2: Cada setmana a la Moxiganga. No t'ho perdis.
3: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
4: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
5: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
6: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.

Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

Aquí no hay a... No. Aquí... Aquí no hay a... Aquí no hay a... Trump.

aprofito. Trec la polsa al que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me aterrat.

Tot era molt més fàcil, jo em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
1: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
1: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
4: Ràdio Sant Quirze,
0: sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera i a la música.
6: Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
9: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
8: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 9. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Sanquirze, radiosanquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva boca.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororama!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
12: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
11: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
12: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
11: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: la canzone. Clica radiosanquirze.cat.
1: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
2: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
2: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
1: Cada dimarts a les 7 de la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: tots hi caben dos per... Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Vibrant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que sí, ja toca. Sí,
7: benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Radio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: だね。
1: Clica radiosanquirze.cat.
2: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes.
3: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta.
4: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap.
5: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
6: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
7: Bona tarda, amigues i amics de la música.
8: Bona tarda, sóc José Urille.
7: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
9: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
10: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca. Sí.
11: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
6: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
12: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 11. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

M'he deixat mig rinyon aquest pa d'esperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba estesa.

agafen per sentir que mereixo escoltar-me. Ser lleuger com les fulles al vent que ballen van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang. Al final no té tanta importància ser lleuger com

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: Poblejant. Som a tot el país.
2: Poblejant.cat.
1: A totes les xarxes. Som joves i som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: I a la teva ràdio.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country, a Ràdio Sant Quirze, amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: viatge universal.
1: Ну сколько можно об этом говорить? Насколько
2: we like to think we have some form of control still, making our constant binary choices and voicing our...
3: Clica radiosanquirze.cat.
4: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
5: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
4: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
5: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
4: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
6: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
6: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Ràdio Sant Quirze,
3: sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
1: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
3: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivella, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way to make a living, barely getting by. It's all taking and no giving. A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
1: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
2: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: És la una.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
2: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
3: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
2: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
4: Miro la meva bola.
2: Andreu Cistella, el Pauet.
5: Ah, Kitchen, què fer?
2: Contes de microbis.
6: La desfilada dels microbis.
2: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
7: Li diré a la meva mare.
8: La Moixiganga.
2: Un programa presentat per Moisès Bru.
3: La Moixiganga.
8: Pep, quina gràcia.
9: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
2: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
10: Obre la porta, manca el dimoni!
4: Miro la meva bola.
10: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
11: El xanís fa màgia, no miracles, eh?
5: Doncs quin xororamà!
2: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
0: Clica radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera
6: i a la música. Sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
1: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.

0: Laura Roger, un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
1: Denúncies, testimonis, informació, tot el que ens ajudi a fer un món millor.
0: A Ràdio Sant Quirze som solidaris.
2: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
3: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
4: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
5: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
6: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les dues. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
5: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota. Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
8: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
1: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
8: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
1: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.
9: Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Informació, entreteniment i la teva música.
9: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: nena, si fem un nen i mira que estàs com un tren. No tragui que ja no és urgent.
1: Aquí estaré sola. Això
2: és una mica sola. Tot el dia m'està xinxant.
3: O no?

0: Codifica, radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable.

0: a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a Ràdio Sant Quirze, puntat.
1: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 3. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quixot, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blanca Neu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El xalís fa màgia, no miracles, eh?
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

persegueixo la meva utopia i no deixo d'intentar-ho cada dia. Sempre penso que serà l'última gira, serà la pasta o serà l'ego qui m'estira. Ja no vull que em

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és temps de country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de country cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya.

0: Què som, els mocedades, aquí, o què? Estem empanats?
1: Aixeca't, sisplau.
2: Tranquil, vale?
1: Què passa? T'estàs avorrint, o què?
3: Tio, em costa cantar a càmera.
4: Quin sentit té que em xupi la cara?
3: Posa'm un puto xupa-xup.
2: Ja ho sé, ja ho sé.
1: És la societat que et llepa la cara i tu que estàs allà aguantant el tipus.
2: Escolta'm.
1: Has de brillar com brillava Déu, tio. Tienes que brillar, cabrón! Tienes que brillar! Fem una cosa, vale? Escolta, mira'm els ulls, confia en mi.
2: Fem un crit.
0: Ah!
1: No, una mica més.
0: Ah!
1: Tanca els ulls. A la tres creiem.
0: Els altres també, eh? Un, dos, tres!
1: Ja ho tens. Som-hi.
0: Se rueda aquí, va! Poquito menos aire arriba, bien, va!
3: Para. La merda, puto vídeo.
0: El que és més res, això. M'esteu tornant els ous! Tots!

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

Ràdio Sant Quirze. Són les 4. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat. Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
2: Bona tarda, amigues i amics de la música.
3: Bona tarda, sóc José Urille.
4: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
5: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Durant la Nota dedicat a l'òpera.
6: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
7: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
1: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
8: Ràdio Sant Quirze presenta Misteris la nit amb Josep Antoni i Josep Maria, investigadors de l'impossible. Hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. Misteris. Cada dimecres a la nit. I a radiosantquirze.cat.
9: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
10: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
9: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
10: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Sempre al teu costat.
11: Perquè les cicatrius que lluïm ja són medalles.

Aquí no hay a... No. Aquí... Aquí no hay a... Aquí no hi ha truc, encara que sembli mentida, així és com em surt. I així t'ho dono cada dia, que no hi ha res més pur. Apunto que si no t'oblides, que el que sento per tu...

Aprofito. Trec la polsa el que vaig passar. Ara hi penso, no n'hi ha per tant. Tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, però de tant que les penso no passa. Estimar-me més i que no sigui massa. Seguir fent cançons i quedar-me a Terrassa.

Vaig passar, ara hi penso, no n'hi ha. Per tant, tot era molt més fàcil i em complico. Si penso en el que no em va passar, m'està costant poder fer-me gran. Veig pàgines en blanc que van passant. Vull fer les coses bé, estimar-me més i que no.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
4: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 5. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat, des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat.

0: Clica radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Kitchen, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Pep, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
1: La Moixiganga presenta la divertidíssima versió en versos perversos de Roald Dahl. Els tres porquets, en Jan i la mongetera, la Blancaneu, la Caputxeta Vermella, la Rínxols d'Or, la Ventafocs. Traduïda per Miquel Desclot. Cada setmana a la Moixiganga. Benvinguts al Circ Petit.
9: Obre la porta, man del dimoni!
3: Miro la meva bola.
9: El nostre estimat pallasso. 2, 1... Vingut de terres molt i molt llunyanes, arriba en Salim, el nostre increïble fakir.
10: El genís fa màgia, no miracles,
4: Doncs quin xororamà!
1: Cada setmana a la Moixiganga. No t'ho perdis.
11: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5. Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
1: Bona tarda, amigues i amics de la música.
2: Bona tarda, sóc José Urille.
3: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients.
4: Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera i a la
5: música. Sentir una mica de música, que sí, ja toca.
6: Sí, benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
0: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
7: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

0: partida.
1: Ràdio Sant Quirze.
2: Són les 6.
1: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
1: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
2: Ràdio Sant Quirze presenta Donant la nota amb els amics de la música.

0: Benvinguts, amics i amigues, al darrer programa de Donant la Nota d'aquesta temporada que dediquem a l'òpera clàssica i a la música clàssica. Amb tots vosaltres, Josep Antoni i el meu company Josep Maria Guadé. Com va, Josep Maria? Què tal? Bé?
1: Molt bé, mira, aquí...
0: Resolem problemes tècnics, no?
1: No, esperant donar la nota una vegada més sí. En aquest programa especial.
0: Doncs t'has posat ja les botes per ballar, no? Perquè avui farem un programa dedicat a la xacona, la tarantela i el fandango.
1: Sí, quan he llegit això he quedat impressionat.
0: Sí, i són danses que es van incorporar.
1: La xacona.
0: La xacona, sí, sí. A més, hi ha un nom castellà, es diu xacón, que jo penso que té molta relació amb això.
1: Clar, clar.
0: Doncs tant la xacona com la tarantela i el fandango es van incorporar a la música clàssica i sobretot en el barroc es van fer moltíssimes composicions amb aquests tipus de dansa.
1: Molt bé.
0: Doncs et sembla, preparats ja per ballar el ritme de xacona, tarantela i fandango, els ritmes del barroc. Doncs comencem amb la xacona, que és una dansa alegre, festiva, picarona i fins i tot eròtica, que té els seus orígens a les terres hispanes d'Amèrica i es cita per primer cop al Perú a finals del segle XVII. Posteriorment va passar de ser una música popular fins a arribar a la cort del Lluís XIV a França i va formar part dels balls de la classe aristocràtica europea, especialment a la península italiana. Es basa en un moviment ternari, repetitiu, amb un acompanyament de baix conegut amb el nom d'ostinato. Es tocava principalment amb instruments de corda de l'època, com la tiorba, el laúd i la guitarra, i instruments de vent, com la flauta, la corneta i la xirimia. Escoltarem una adaptació de Cristina Plujal amb el seu grup L'Arpeggiata. És un divertit diàleg entre dos personatges, un que ha assolit el paradís i gaudeix de ser-hi, cantat per la veu d'un contratenor, i un altre que, malauradament, s'ha guanyat l'infern, i es penedeix de la seva mala sort, o potser s'ho ha buscat, i està cantat per una veu més greu, un baríton. Es diu la xacona di paradiso de l'inferno, i comença dient, oh, que bel estar, estar in el paradiso, que bé que estic en el paradís. Endavant.

0: Increïble, increïble, quina música.
1: Sobretot destacaria la veu del contratenor, el Filip Jaruzelski, que a mi m'encanta molt, és un francès d'origen polonès que té una veu magnífica.
0: Doncs ara anem a parlar de Francesca Caccini, la primera compositora italiana d'òpera del barroc, de la que ja vàrem parlar en un programa anterior.
1: Sí, te'n recordaràs que vam fer un programa sobre dones compositores
0: i vam parlar de... Efectivament, efectivament, dones compositores, i la Caccini ja estava allà.
1: De les primeres, de les primeres de l'època del procés de naixement.
0: Sí, perquè l'any 1618 va compondre El primo libro de la musique. Anem a escoltar la Chacona, El primo libro de la musique. Endavant.

0: Maurizio Cassati va ser un músic, organista i científic nascut l'any 1616 i establert a la ciutat de Bolonya, on va compondre música sacra, motets i xacones per diferents instruments, recopilats en col·leccions o àlbums. Se'l considera com el creador de l'Escola Instrumental de Bolonya. Tot seguit, escoltarem dues de les seves obres més famoses, xacones. A la primera podem veure el diàleg entre els violins, el violoncel, i el salteri, que és un instrument de corda en forma de tabla que es percuteix com si fos un xilòfon.
1: Un xilòfon, sí. Es fa amb una mena de parets de pues i fa clin, clin, clin, clin, clin.
0: Ostres,
1: és molt bonica.
0: No havia sentit mai aquest instrument. Doncs bé, escoltem la xacona del Maurizio Cassati.
1: En aquest cas, sota la direcció de Cristina Plujal i el seu grup, l'Alpeggiata. Endavant.
0: Endavant, la xacona.

0: Doncs molt bé, ara anem a una segona xacona, però escolta, Josep Antoni, perquè aquesta segona xacona està tocada a duo per una arpa barroca i un arcigliuto.
1: Sí, arcigliuto o arcigliuto, tal com es diu.
0: Arcigliuto, un instrument predecessor de la tiorba.
1: La tiorba, perquè...
0: Explica'ns què és una tiorba, perquè
1: la tiorba
0: això...
1: és un instrument, a mi és magnífic, es tocava sobretot en el Renaixement i al principi del Barroc, és com una gran guitarra amb un màstil de viva tarifa fins a 12 cordes.
0: 12 metres?
1: 12 no. cordes, no, és
0: llarga. Ah, 12
1: cordes.
0: Sí, és un gran màstil.
1: Home, potser deu tenir jo entre un metre i mig segur, eh? Vull dir, no la pots portar.
0: Ara estem veient fotografies, us recomanem que ho mireu, perquè sí, sí. És un instrument que
1: tant,
0: no s'ha vist
1: tant
0: mai.
1: Tant la tiorba, per si no ho coneixeu, i l'arcigliuto.
0: I l'arcigliuto. Doncs anem a escoltar aquesta segona xacona. Endavant.

0: Amb el temps, la Chacona, mitjançant compositors com el Claudio Monteverdi, amb el seu Lament d'Ariana, passaria de ser una música festiva a ser una música de lament i tristor, fins a arribar a la famosa Chacona en re menor del Johann Sebastian Bach, que expressa el dolor, perquè hom pensa que va ser composta després de la mort de la seva dona.
1: Molt bé, Josep Maria, doncs ara canviem de ritme i ens anem cap a una cosa...
0: Més alegre, espero, no?
1: Perquè... Això també és una güera, no? Però parlarem de la tarantela, que és una dansa popular del sud d'Itàlia, originària de Calàbria, la Campània i Apúlia. El seu nom prové de la ciutat de Tarento, que està a la regió d'Apúlia, tot i que també se la relaciona amb la taràntula, un tipus d'aranya que les seves picades causaven un mal que només es podia curar mitjançant la dansa frenètica, segons les creences populars d'aquell temps, déu-n'hi-do. És un ball de festeig entre parelles que comença amb un ritme suau, que va augmentant progressivament, fins a arribar a un clima frenètic. Es canta amb acompanyament musical d'instruments de corda, castanyoles i pandereta. Athanasius Kircher, a més de ser frare, era un científic i professor del Col·legi Romà. Va escriure els primers tractats sobre teoria musical i acústica del segle XVII i va recopilar de la zona d'Apúlia, Itàlia, cançons, poemes i àries amb ritmes de tarantela que s'utilitzaven com a mesura terapèutica. Escoltarem la famosa tarantela napolitana, on podem saborejar el so d'una petita habitada i les castanyoles. Podeu percebre com la influència entre la música espanyola i la napolitana és ben clara. Recordeu que la corona espanyola va dominar el sud de l'actual Itàlia durant més de 200 anys. Endavant a tarantela napolitana, novament, amb la nostra Cristiana Plujan i l'Alpeggiata.

0: Cristoforo Caresana, nascut l'any 1640, va ser organista, tenor i compositor de cantates. Va traslladar-se a Nàpols, on va ser director de conservatoris de música. Va recopilar melodies i danses tradicionals napolitanes, que va adaptar als instruments de càmera. Ara anem a escoltar una de les seves taranteles.
1: I saps per qui? Pel Cristina Pluján i l'Alpegiata, novament.
0: Endavant.

Una de les tarantel·les més captivadores és la Calpinese, que té el títol sencer de Maria sopra la Calpinese, d'autor desconegut, probablement composta en el segle XVII. És originària de Calpino, situat a la regió de Puglia, al sud d'Itàlia, d'on li prové el nom. Aquesta dansa tradicional, també coneguda com la tarantel·la del Galgano, es diferencia de les altres tarantel·les italianes per la seva melodia i el seu estil, que reflecteixen la cultura i la història local d'aquesta zona, a més de ser cantada amb un dialecte de l'italià que es parlava en aquell lloc, caracteritzat per una dolçor especial. La cançó parla d'una vella jove que li diu a la seva mare que se'n va a buscar fusta al bosc, ves per on, Josep Maria, eh? I així podrà veure el seu xicot i passar una estona amorosa amb ell. Si quan torna la seva mare la troba un xic excitada i enrugida, ella pensarà que és a causa de la feina feta al bosc per la seva filla. Déu-n'hi-do, que malxosos i acalorats eren els napolitans en el segle XVII. Gaudim d'aquesta sensual cançó amb la versió de l'alpeggiata, amb les tiolbes i el salteri, que acompanyen suaument la veu dolça del cantant.

0: Doncs bé, Josep Antoni, arribem al fandango.
1: A l'última dansa d'avui.
0: Sí, a la dansa del fandango, que el fandango té uns orígens força incerts. A veure, es considera que es va desenvolupar com a dansa popular a Andalusia, però també es pensa que prové de danses del Carib, que van ser introduïdes a la península Ibèrica al segle XVIII. El mot fandango es creu que prové de la llengua indígena nahual, que es parla a Mèxic, a partir de la paraula huapango, que huapango és una paraula que vol dir tarima de fusta i es pensa que pot ser el lloc on es ballaven aquestes danses tribals. El cant del fandango es caracteritza per la improvisació vocal i la inclusió de nalismes, que, com tu em diries, són notes decoratives a la veu.
1: De la veu.
0: Les lletres solen ser de temàtica amorosa, humorística o social, amb un to generalment festiu o alegre. Anem a escoltar un fandango del compositor i organista català Antoni Soler, nascut a Olot l'any 1729 i que es traslladà al monestir de l'Escorial on es va fer monjo, i per això molta gent el coneix com a pare Soler. Doncs, a més de compondre música religiosa, també va fer música de cambra i vocal. Era aficionat a les matemàtiques.
1: Com tu, no?
0: Sí, i va arribar a dissenyar un instrument auxiliar de música conegut amb el nom de afinador o templante.
1: És un afinador musical, diguéssim.
0: Això, el pare Soler.
1: Bueno, va, a partir de d'altres coses que ell havia fet, i va fer un model encara molt més agosarat.
0: No? Molt bé. Doncs anem a escoltar el fandango de l'Antoni Soler.
1: Però hem de dir una cosa, és una versió que he triat, i espero que us agradi, perquè es toca justament amb un aparell xinès.
0: Que aquí, es diu, aquí està la
1: bo. Aquí està la bàsia, que es diu Ruzen, que és un aparell que és com el salteri, però molt més llarg, i la persona que ho toca porta als dits com unes pues metàl·liques, amb la qual, diguéssim, acarona,
0: vale,
1: i té un
0: som
1: molt metal·litzat.
0: Carai.
1: Ho sentireu, perquè hi ha un moment en què hi ha un diàleg entre el violinista i el Ruzen. Doncs endavant amb aquesta versió catalano-xinesa d'aquesta mena de fandango.
0: Vaya fandango, nen.

0: nuestro más comprobado, José María, es toda una auténtica fusión musical entre los instrumentos europeos, el rusén.
1: Xinesos.
0: El rusén.
1: Es nota, es.
0: Como puedes ver, la música, evidentemente, es un lenguaje totalmente universal.
1: Universal.
0: Y en este caso, hemos hecho una fusión musical. A mí me ha semblado muy interesante, sobre todo al final, aquests lisandos del rusén. Pues continuemos con los fandangos, que también se van incorporar a la música clásica, como a la ópera, por ejemplo, amb las noces de Fígaro de Mozart y en el ballet Don Juan de Gluck. Pero on tindrà més acceptació serà a la música gran, que es va desenvolupar pràcticament al segle XVIII, a partir del 1720 fins al final del segle XVIII, com les del compositor i violoncel·lista italià Luigi Boccherini. Nascut a Lucca l'any 1742, va passar una part de la seva vida a la cort espanyola, al servei del germà del rei Carles III. Va destacar com a gran virtuós del violoncel i per les seves composicions de música de cambra, especialment quintets, obres per a instruments de corda fregada, amb dos violins, una viola i dos violoncels, i dels quals va compondre ni més ni menys que 125 concerts o quintets. Escoltarem un fragment del fandango que forma part del cinquet per a cordes número 4 de Luigi Boccherini.

0: Doncs, per acabar aquest programa dedicat a les danses populars dins de la música clàssica, parlarem del compositor italià Domenico Scarlatti, nascut l'any 1685 a Nàpols. Fill del també compositor Alessandro Scarlatti, la seva obra plasma la fusió entre la música italiana i les danses espanyoles, ja que va viure a Sevilla. Després es va traslladar a Madrid per treballar a la cort reial espanyola, ciutat on va morir l'any 1757. El Domenico Scarlatti va ser un gran especialista en el clavicèmbal, vaia, un altre instrument, pel qual va compondre unes 555 sonates, a les que va incorporar, en moltes d'elles, ritmes de la música popular espanyola.
1: Per si no coneixeu, el clavicèmbal és un instrument precursor, diguéssim, del piano. El piano es va...
0: Clar, clar, aquell que és com més petit i
1: sí,
0: que es tenia...
1: La diferència és que és diguéssim, és una corda percutida i no té, no com el piano, que es fa amb un baletell i, per tant, té una sonoritat diferent.
0: Me
1: no?
0: sembla que surt, bueno, a quadres de, del Beamer, que surt una noia tocant precisament aquest instrument. És un dels quadres...
1: El piano es va inventar aproximadament entre el 1710 i 1720, per un altre italià, òbviament, i va conviure durant molt de temps amb el clavicèmbal. Pràcticament, a partir del segle XIX, ja el piano,
0: a
1: l'època romàntica... Sí.
0: Perquè donava
1: més sonoritat, més profunditat.
0: Més
1: tal. Això ja en parlarem un altre
0: moment. El que m'ha sorprès, 555 sonates, sí, sí. Són moltes sonates.
1: Bueno, és que en aquella època, evidentment, es dedicaven molt amb això, també vivien una mica d'aquest tema i s'havia de compondre.
0: Vale, o sigui, cada vegada que el cridaven per alguna cosa. Doncs ara anem a escoltar un fandango per clavicèmbal.
1: Del compositor Domenico Scarlatti, endavant.

0: Bé, Josep Maria, i amb això hem arribat al final del nostre programa dedicat a la xacona, a la tarantela i al fandango. Unes danses que es consideren únicament d'abast popular, però com podeu veure s'han introduït moltíssim, hi ha un munt de registres sobre aquest tipus de danses i d'altres més, i la música clàssica, us invitem a fer-ho, està plagada de danses populars al llarg dels diferents segles, no? Doncs ara comentarem les properes activitats que podeu veure, com per exemple Le Nozze di Figaro de Mozart en el Gran Teatre del Liceu del 4 al 21 de juny del 2026.
1: I també en el Gran Teatre del Liceu Así, Galatea i Polifemo del Händel, versió concert el 16 de juny.
0: Sí, només la fan un únic dia. I és
1: un únic dia.
0: Però val la pena perquè la música de Händel a mi encanta. I us volem comentar, ja que ja s'hi acosta les vacances, i sí, un esdeveniment importantíssim en el qual nosaltres també assistirem, que és el 24 de juliol de 2026, que és l'acomiadament del nostre director del Liceu, el Josep Pons, que se'n va cap a terres del centre d'Europa, i que acaba amb una sinfonia que és magnífica. És la sinfonia número 8 de Mahler. Us la recomanem, si encara podeu trobar entrades, 24 del 7 del 2026 al Liceu de Barcelona. Una obra magnífica, una obra coral, una obra que, en certa manera, aquesta obra se li va posar després posteriorment la Sinfonia dels Mil, perquè amb adaptacions que es va fer hi havia 1.000 persones, diguéssim, fent aquesta sinfonia. Va haver una orquestra de 200 persones i 800 cantants, dirigit pel director Gustavo Dudamel. Amb l'orquestra sinfònica Simón Bolívar, va fer precisament aquesta actuació
1: de 200 músics.
0: 200 músics i
1: 800...
0: I 800 cantants, tots ells eren, a més, venezolans.
1: Imagina't, tots
0: cantant en alemany.
1: És un cantant en alemany, els 800...
0: Us recomanem que podeu sentir, sí, aquesta obra, no? I bé, amb això hem acabat.
1: Sí.
0: I us desitgem que passeu un bon estiu.
1: Un bon estiu.
0: I us esperem novament a la propera temporada de Donant la Nota, música clàssica i òpera.
1: Ens retrobarem la pròxima temporada.
0: Amb noves músiques.
1: Noves músiques.
0: Amb noves investigacions. I com sempre, igual que Misteris de la Nit, som els investigadors de la música.
1: Els investigadors de l'impossible i de la música. Sí, senyor.
0: Que passeu un bon estiu.
1: I fins aquí...
0: Donant la Nota.
1: Donant la Nota.
2: Ràdio Sant Quirze presenta... Donant la Nota. Amb els amics de la música.
3: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.cat

Després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir: porta'm a la plaça de sempre, que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 7.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.
2: La comunicació és el millor aliat de la salut, encara que rarament aparegui les receptes. Doncs bé, algunes conseqüències encara són més personals i profundes del que podia semblar. Alguna vegada us heu sentit perduts en una consulta mèdica, atrapats en un mar de termes que sonen més encanteris que explicacions? Fetge gras, fibrilació auricular, dislipèmia, sona a idioma secret.
1: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
2: Benvinguts a una nova edició de Punt i coma, com tots els dimecres, només que aquesta setmana Punt i coma serà anat de viatge uns metres més enllà i amb una raó tan justificada com és Sant Jordi, aquesta festa tan especial, ens hem arribat a la biblioteca. A la biblioteca Mercè Llats i estem amb uns quants convidats. Anirem presentant-los misteriosament i tot es veurà la importància...
3: Tot s'anirà presentant.
2: Exactament.
3: Les presències es manifestaran.
2: Efectivament. Ja que hem començat justament amb un llibre que es diu El poder de les paraules, de la Sheila Caral, doncs això, les paraules tenen el seu misteriós poder. Però engeguem amb l'Isaac Barratxina, director de la biblioteca. Bona tarda, benvinguts.
4: Doncs molt bona tarda a tots. I content d'estar aquí, agraït de que m'hagueu convidat. Vull dir que...
2: I nosaltres molt agraïts que ens rebis a casa, eh?
4: Doncs sí. La veritat és que és un plaer poder dirigir una biblioteca i poder dirigir una biblioteca com aquesta, no? Amb un públic potencial que és molt lector. Estem en un municipi on
2: es llegeix?
4: On es llegeix moltíssim, sí? Moltíssim. Sobretot, jo porto 20 anys...
2: És el que anava a preguntar.
4: De trajectòria, sí. Dirigint biblioteques, sí. He estat bastants anys en una biblioteca de tarannà molt social, la Biblioteca del Nord de Sabadell, no sé si alguns dels oients la poden conèixer, i és un perfil antagònic aquest, amb això no estic dient ni que sigui ni millor ni pitjor, simplement és diferent. I la meva sorpresa aquí és que qualsevol activitat, des d'una hora del conte, des de... préstec de llibres infantil és el gran kit juntament amb la novel·la, no? És increïble la veritat i és un goig que poder gaudir d'una feina que m'apassiona com és els llibres, el foment lector, l'aprenentatge continu, no? Perquè al final les biblioteques el que oferim no només és lectura, no només és foment lector, que és un element més, no? Això és així de cert.
2: Probablement, sí. Molts lectors ja ho saben, però les biblioteques que tenen una imatge molt maca, molt misteriosa, sovint.
3: Tenen fantasmes? Hi ha algun fantasma en aquesta biblioteca?
4: Bueno, sempre hi ha rumors que a l'última... que he estat dirigint, sempre s'ha dit, no? Que es movien llibres, que es perdien llibres, i que no eren...
3: Això de que es perden llibres, tens tota la raó, eh? Jo encara n'estic buscant una casa i no sé on s'ha...
2: Aquesta veu segur que l'heu reconegut, és la del company en Josep Maria de Misteris.
3: He vingut aquí per acompanyar-vos i parlar de la biblioteca. Perquè el que estaves dient, és veritat, aquest espai que tenim aquí al poble... s'aprofita molt i també no solament a buscar llibres, perquè molts estudiants també aprofiten aquest espai per venir a estudiar quan tenen exàmens, eh?
2: És espai d'estudiants, espai d'exposicions, de presentacions.
4: Correcte.
2: En realitat, una biblioteca, la biblioteca del segle XXI, què és?
4: Doncs mira, m'encanta que em facis aquesta pregunta, perquè no fa gaire, me la van fer també en un mitjà de comunicació, en aquest cas escrit, i segurament cada director, cada responsable de biblioteca tindrà els seus matisos, no? Però jo tinc molt clar, en aquest cas el concepte que ha de ser la biblioteca del segle XXI. La biblioteca del segle XXI ha de ser un espai diàfan, un espai on tothom, des de petits, grans... tots els públics, multiculturalitat, puguin trobar el que necessiten com a persones, com a lectors i un llarg etcètera. Per tant, aquesta concepció que teníem de dipòsits de llibres, jo penso que això ja ho hem d'anar oblidant. Els bibliotecaris, bibliotecàries, darrere un taulell fent silenci, ho hem d'anar oblidant. Això no vol dir que no haguem d'oferir aquests espais per a l'estudi, com comentava bé el company, sinó que les biblioteques, al final, en el segle en el que estem, és importantíssim la socialització. I d'aquí també el volum i de clubs de lectura que s'ofereixen en aquesta biblioteca, que també és un dels seus pals de paller. I de veritat que quan vaig arribar, doncs, a dia d'avui hi ha 13 clubs de lectura i això genera, doncs, bueno...
2: 13, has dit?
4: A dia d'avui hi ha 13 clubs de lectura.
2: No era conscient del número de... No, és un número molt elevat, eh?
4: És molt elevat. Si voleu fer una mica de símil, doncs la biblioteca del Port Badia Sabadell en té 14.
2: Bueno,
4: vull dir que estem ahir en un municipi, lògicament, molt més gran com és Sabadell.
2: Què és? Quin és el gran repte encara pendent d'una biblioteca del segle XXI?
4: Doncs,
2: hem vist les fites, eh? Això ho tenim. Però què seria el pendent?
4: Doncs a dia d'avui... Jo crec que el gran repte que tenim és incorporar nous perfils, no?, en els equips de treball, en tant que són biblioteques socials, que són biblioteques que ja no només som dipòsits de llibres, com us deia, ja no només som foment lector, sinó que, com torno a dir, com he dit abans, som espais de socialització. I en tant que som espais de socialització, la societat demana aquests nous perfils, no? Aquí Sant Quirze, perquè tenim una biblioteca tranquil·la a nivell de conflictivitat, però us heu de situar en biblioteques amb entorns
2: complicats.
4: Sí. I sobretot també hem de tenir molt present això, almenys és una frase que allà on vaig sempre la dic, no? També que al final és la biblioteca la que s'ha d'adaptar a l'entorn i no l'entorn a la biblioteca, no? I a vegades sovint això no és fàcil i aquí potser tenim un repte per part dels professionals bibliotecaris. Jo penso que aquí potser tenim feina a fer.
2: Sense esmentar la biblioteca, però alguna que he visitat té un caràcter gairebé de guarderia per les característiques d'aquell entorn concret. Sí, hi ha molta criatura, cosa que és molt estimulant, però a la vegada l'actitud que tenen que agafar els... Entenc, que no tenen altra, possiblement. Són com cuidadors de criatures. Aquí jo crec que hi ha algun trencament entre finalitat i ús. Com adaptar d'aquell entorn que té unes característiques X amb aquests professionals?
4: Doncs així és, segurament així és. Hi ha moltes biblioteques, jo parlo des de la meva modesta experiència. La biblioteca on estava jo, doncs, era una biblioteca amb una elevada presència de comunitat gitana. Llavors la biblioteca al final acaba sent
2: un espai social.
4: Potser se sorprèn, no? Però acaba sent un referent per a ells, en tant que és un espai de socialització, com us deia.
2: Sí.
4: Aquí estem parlant d'un altre perfil totalment diferent, totalment antagònic, i torno a dir, ni millor ni pitjor, sinó diferent, però sí que és cert que sovint en algunes biblioteques es pot veure aquesta casuística, no? Els pares deixen els nens allà, vivim en un món que anem a 2.000 revolucions i els pares...
2: De fet, la biblioteca podria ser un espai, en el meu cap, i en el meu imaginari personal, la biblioteca és el lloc d'estímul intel·lectual, però també com de descans, com a illa del món extern.
4: Totalment. I ara faré aquí, si vols, una metàfora que quedarà molt bé, no? Però
2: endavant, final... metàfora, que menys de tenir, estan en ple Sant Jordi, llibres, la metàfora, i adient.
4: Vull dir que tu has dit molt bé, no? Espai de descans, però alhora és espais on passen coses, i passen coses a la biblioteca, i passen coses a les lectures dels llibres, no? A vegades, arribes a entrar en el llibre, no?
2: Sí.
4: No sé si us passa, no?
2: Sí. Te'n
4: vas de viatge amb ell i acabes... jo m'acaba passant quan llegeixo el llibre. Lamentablement ara puc llegir relativament poc perquè, doncs, això, tinc obligacions familiars, tinc 5 fills.
2: Tens 5
4: fills? Que em permeten llegir.
2: En aquest moment Josep Maria i jo hem entrat en una dimensió desconeguda.
4: sí, vull dir que...
2: Sí.
4: I content, eh?
3: Sí, un 3 de fills i pensava que ja...
2: Estaves en un top.
3: Un bon nivell,
4: sí,
3: però...
4: Sempre hi ha algú que, et pot superar. Sí, sí. Ostres. Vull dir que per mi... En aquest sentit, el fet de tenir, ja que entrem una mica amb aquest tema així, amb to d'humor, a mi el fet d'haver tingut fills també m'ha donat molta informació, no? A l'hora de fer, doncs això, no? Fer prescripció literària infantil, juvenil. Si tot va bé, a partir de setembre, doncs portaré i dinamitzaré el Club de Lectura Infantil, que em fa moltíssima il·lusió. Això ja ho havia fet, però no ho havia fet amb les condicions amb les que ho podré fer aquí. Mm-hmm. Per tant,
2: molt bé.
4: Molt content, molt orgullós. És veritat que porto relativament poc temps a la biblioteca. Jo em vaig incorporar aquí el dia 7 de gener i tal... Com em vaig incorporar els dos dies estàvem amb les famoses reformes de climatització.
2: Aquest tema també volíem tocar, és un tema d'interès. Es pot tocar? Què passa amb les obres? Com ho tenim?
4: No, tocar es pot tocar, lògicament. Vull dir, al final les obres, les reformes són el temps que duren, doncs és un hàndicap per tots plegats, és un inconvenient, lògicament. Estem lluitant i estem intentant, i de moment ho estem aconseguint, crec, modestament, que la biblioteca doncs no hagi de tancar de forma completa. I el que estem intentant doncs és poder oferir, seguir oferint espais més limitats, no? Perquè ara mateix hi ha 25-30 punts de lectura pels estudiants que no han deixat de venir. Tenim un públic fidel que no ha deixat de venir malgrat els inconvenients que genera doncs tot aquest estat de les obres. I si tot va bé, doncs mira, us donaré una bona notícia, que si
2: atenció,
4: tot va
2: primícia.
4: Com ha d'anar, a partir d'allà, a partir d'allà podrem baixar a la primera planta, perquè doncs ja vaja, s'ha acabat totes les reformes que s'havien de fer. En què consistien? Em preguntareu, aquestes reformes. Aquestes reformes era un tema ja recurrent en el temps, pel que m'han explicat, i lògicament encara no hi era jo, però els estius molt calorosos a dins de la biblioteca, més que quasi a l'exterior, i els hiverns doncs molt freds també. Llavors s'està renovant tota la part de climatització de l'equipament, i s'està fent una impermeabilització de la coberta, perquè els que sou usuaris habituals o heu vingut alguna vegada a la biblioteca després d'un dia de pluja, doncs les goteres eren considerables. Vull dir, i tot això doncs, bueno, ens està dificultant el dia a dia. Som conscients de la realitat dels usuaris, no? Però per sort doncs, tenim
2: jo crec
4: públic...
2: que millora les expectatives,
4: sens dubte,
2: perquè una biblioteca en aquests temps de calors és un dels refugis climàtics, per exemple.
3: Totalment. O sigui, ara podrem escollir o anar a la piscina.
2: Exacte.
3: O venir a la biblioteca.
2: Sí, i tant,
3: sí. S'obre un ventall de possibilitats
2: bastant
3: poble,
2: exactament.
4: I a veure si ho aconsegueixo, perquè una de les propostes que, i això em tiro mai millor dit a la piscina, no? Una de les propostes, alguna de les coses, alguna de les accions que m'agradaria fer seria poder doncs fer una bibliopiscina, no?
3: Molt bona idea,
2: eh? No, és veritat, és molt bona idea.
4: Una bibliopiscina o un bibliopark, no? Perquè al final sembla que no sigui veritat, però encara hi ha molta gent que desconeix el que s'hi pot fer en una biblioteca. Uh-huh. I llavors aquí crec, i retornant a la pregunta que em feies al principi de tot, no? Potser encara ens falta fer més pedagogia del que realment es pot fer en una biblioteca, perquè els índexs de població a nivell, us parlo de les biblioteques de la Diputació, que són 240 i pico, els índexs d'ús habitual de la biblioteca estan en uns 20% i pico. Vull dir que encara tenim molt marge de millora. Segurament aquí a Sant Quirze és molt més elevat, però sí que és cert, pel motiu que sigui, doncs encara hi ha molt desconeixement tant del que es fa en una biblioteca, tant el tipus de personal que hi treballa, i crec que si la biblioteca no va...
2: Si el lector no va a la biblioteca
4: haurà d'anar a buscar aquest públic que encara no ve per desconeixement o pel que sigui, o hi haurà gent que no voldrà venir, legítim totalment.
2: Sí, també, no hi ha l'obligació, del 100%, sí. Però és un bon lloc per venir.
4: Jo crec que sí.
3: Quan es sigui climatitzat això.
2: Ja serà exactament. L'autèntic paradís literari.
3: Però tot a l'estiu.
2: I a l'hivern, que ja no tindrem goteres, aleshores, és que és perfecte, ja tindrem l'any sencer cobert venint a la biblioteca, que és fantàstic.
4: Sens dubte, és la millor propaganda que podeu fer.
3: No, i encara et faria més propaganda quan has comentat l'espai que hi ha pels nens, que jo ara, doncs, moltes vegades, quan ve el meu fill amb els nets i així, i què fem? Anem a la biblioteca i tenim un espai que està molt ben adequat, on poden trobar llibres de totes les edats, i és que avui en dia, per a aquest públic, se fan uns llibres increïbles. O sigui, jo a vegades me'ls quedo mirant i dic, però quins llibres més macos que fan? I aquí els teniu. O sigui que aprofitem que vinguin aquí amb els nens a veure aquests llibres, que se'ls poden endur, que se'n portem uns quants, després te'ls tornem i n'agafem uns altres.
2: Sí, sí.
4: Sens dubte. Jo crec que és un dels... No sóc expert tampoc en literatura infantil i juvenil, però sí que, lògicament, conec una mica el sector i el gremi. I sí que és veritat que cada vegada hi ha petites editorials que van creixent.
2: Aquesta editorial independent publicant coses molt xules.
4: Correcte. I aquestes són les que també han sigut, crec, des d'un punt de vista que han fet que evolucionés tot el sector i s'hagi posat de moda, doncs, aquests famosos, el que són uns àlbums il·lustrats,
3: sí,
4: la veritat és que, veus, doncs no m'hi havia posat mai a pensar-ho, però ja que ho dius, doncs, és així, efectivament. Vull dir que...
2: I aprofito per preguntar-te, què en penses de l'autoedició? Fem un petit gir, passem de l'infantil al general... I per una jornada on es presenten i es comparteixen llibres, l'autoedició, què n'opinaries? Queda molt general, eh?
4: Abans, clar.
2: Queda molt general, és com molt ampli,
4: aquí
2: eh?
4: Aquí m'has agafat una mica... sí. És a dir, l'autoedició, jo potser això hauria de preguntar-ho als propis escriptors, escriptores, és a dir... faig autoedició perquè una editorial no em compra el contingut
2: de la meva proposta.
4: La meva proposta perquè no li acaba d'encaixar en... o perquè jo sí o sí vull publicar un llibre. Aquí jo crec que la resposta la tenen els propis escriptors, escriptores.
2: Per què estigui l'autoedició en un moment donat que està tan de moda?
4: Sí, i la veritat és que és així, eh? I ho he experimentat, pots dir-ho, vull dir, jo penso que s'ha posat bastant de moda, des de la meva experiència aquí, des de la meva experiència a altres biblioteques, s'ha posat bastant de moda de que sembla que tots haguem d'escriure un llibre abans de morir-nos, no? I potser tampoc cal, vull dir que... Al final també vull dir una cosa i la
3: és més fàcil escriure un llibre que fer una pel·lícula.
4: Això segurament
2: més fàcil, més econòmic.
4: Més econòmic, sí. No, i aquí sí que permeteu-me que digui una cosa, no? Independentment de la qualitat de la qualitat del llibre, d'autoeditat, no autoeditat, a mi això al final com a director de biblioteca és el de menys, enteneu-me. Aquí tothom té la porta oberta a fer la seva presentació de llibre, al igual que la seva exposició, independentment de la qualitat, o etcètera, etcètera. És a dir, la biblioteca no es regeix per la qualitat dels materials, diguem-li així, no? Del que es vol exposar, del que es vol presentar, del que es vol fer, no? Al final, torno a la mateixa frase, no? Al final, la biblioteca el que vol que és, doncs, que sigui aquest espai de socialització.
2: Sí, és interessant. Això donaria, jo crec, per un programa ja dedicat en exclusiva que queda notat. I m'agradaria molt, Isaac, repetir amb tu i també amb tu, Josep Maria. M'agradaria molt repetir i algun altre convidat, perquè ha sigut curiós també parlar d'autoedicions, ha portat a parlar de qualitat. És a dir, és complex aquest univers. Després també l'editorial convencional, aquella idea de que si no coneixes a ningú no arribaràs a publicar. En fi, tenim aquí tota una sèrie de qüestions, més el fet de tenir un llibre abans de morir, cadascú que tingui plantes un arbre, tens un fill, tu ja has cobert per diverses persones.
4: Sí, no, jo crec que es pot donar per a dir que
2: exacte,
4: això convalida l'edició del llibre.
2: Exactament, has convalidat alguna de les assignatures, però bueno...
5: Jo crec que podríem dedicar-li un programa a entendre aquesta relació de l'escriptura i del fet de publicar, com i on publicar i per què publicar. És l'altra cara que té l'escriptura en ella mateixa.
4: I si em permets, sí. Fa relativament poc vaig coincidir a Ràdio Sabadell en un debat amb el Jorge Carrión,
5: sí.
4: Que és bastant conegut en el món de l'edició editorial i també del món digital, i se'm va convidar a fer un debat, no?, des de la part de biblioteques i des de la part comercial i d'aquestes grans comercialitzadores, no em surt la paraula ara, però com un Amazon, no? Un Amazon ha de poder vendre llibres. Doncs aquí també faríem un gran debat, potser no tan gran com l'altre, perquè jo crec que tot està bastant clar, no? La prescripció d'una biblioteca, d'una llibreria de barri, de tota la vida, que et coneix, que coneix els teus fills, coneix la teva família, això és un valor afegit molt gran, i aquí ho experimentem diàriament a la biblioteca. Vull dir que...
5: Sí, el món digital ha obert un altre univers també de recomanacions i de possible influència, possible, i relativa en molts casos, que també en la prescripció, evidentment. Llavors tenim aquesta barreja entre lo virtual i lo real, que jo crec que és un dels grans reptes. Abans parlava de la biblioteca del segle XXI. Jo crec que en aquest segle XXI acabarem d'aclarir-nos entre el que és físic, presencial, real, allò que pots tocar l'altre, amb aquell món digital, que no deixa de ser real també, perquè a més està omnipresent en el nostre dia a dia. Depèn dels usos de cadascú, però està molt, molt present. Tenim debat per un o dos programes.
4: Doncs, a la vostra disposició estic, jo encantadíssim.
5: El que retornant...
4: Estic molt a gust.
5: Sí? Això es tracta, oi? Oi, Josep Maria? Es tracta que la gent estiguem a gust, amb el Josep Maria, a més, com que ens anem visitant de programa a programa, fem
3: un... Nosaltres compartim un espai.
5: Exacte. I de tant en tant anem visitant.
3: No, no, no, tu i jo, sinó...
5: Sí, no, en general, tots els companys de Ràdio Sant Quirze.
3: Ràdio Sant Quirze.
5: Sí.
3: Uns als altres.
5: Efectivament.
4: I que sou molt necessaris també, doncs, per això, per conèixer la realitat del poble, no?, i que felicitats, perquè tinc constància que esteu fent una feina molt encomiable, amb un molt bon
5: equip. Estat estupent. Això no estava preparat, eh?
4: No, això no.
5: No estava gens preparat. Moltes gràcies, Isaac. Anem als llibres, aquest Sant Jordi. Hi ha unes quantes recomanacions que has elaborat tu mateix. Què ens podries dir? Fem un petit tast. Què tindríem?
4: Mira, jo vaig rebre l'encàrrec, no?, portant poc temps a la biblioteca, vaig rebre l'encàrrec, doncs, això, de fer recomanacions, doncs, d'autors locals, no?, que ja aprofito, abans que se'm digui res, que hi ha un teixit d'autors i autores locals al municipi impressionant, tal com us deia, doncs, el tema de la lectura, del préstec, de l'ús que es fa de la biblioteca. Hi ha un volum importantíssim d'autors locals, i a mi això també és una sorpresa molt grata, amb llibres amb moltíssima qualitat i que lamentablement no s'han pogut incloure tots en aquestes recomanacions. I hi ha llibres de tota índole, o sigui, llibres des de coneixements, com un xaval jove que ens ha fet un llibre sobre intel·ligència artificial. És un doctor en informàtica i tal, i va venir un dia aquí de rebot a la biblioteca, no?, aquelles coses que a vegades surrealistes que passen també a les biblioteques. I tenim obres des d'això, des de coneixements, com pot ser la intel·ligència artificial, a novel·les, relats i un ventall molt ampli. I lamentablement, doncs, vaig haver de limitar...
5: havia l'espai que hi havia...
4: I es va haver de fer una selecció, doncs, I sent el primer any, doncs, vaig fer una mica allò a l'atzar, no?, diguem-ho així. I no és qüestió ni de qualitat ni de quantitat, sinó se'm va demanar això i això vaig preparar. Vull dir que... Però, lògicament, hi ha molts, molts...
5: No t'ho tenim en compte, els autors que no sortim.
4: Doncs agraït.
5: No, t'ho dic. L'any passat jo vaig tenir el gust de sortir i aquest any no, però ho entenc perfectament. tenim el que tenim, l'espai que tenim, i bueno, ja farem perquè tothom, tots els que escrivim i publiquem alguna modestament alguna cosa, pues tinguem, ja ho has dit tu, la biblioteca està oberta.
4: També us he de dir, amb tota franquesa, no esperava...
5: Tanta gent escrivint.
4: No esperava ni tants autors, ni realment... el valor que se li dona, no? Sortir, poder sortir a l'informe,
5: sí,
4: realment sí. Ara ho poso a molt valor, no? Perquè en el fons és un espai de visibilització d'una obra, no? I lògicament...
5: Doncs, i té un pes, Sant Quirze, l'informe, doncs... molt, molt important, tot i que hi hagi digital, un món digital informant-nos, doncs... l'informe segueix
4: doncs
5: tenint
4: aquí
5: molt
4: segurament, demano disculpes, però
5: no.
4: He pecat de novato
5: no.
4: De novell i he agafat un criteri a l'atzar, o sigui, i de format de l'informem.
5: Clar, o sigui tampoc que... podies... T'haguessis hagut de quedar amb tota la revista, no sí. Podia ser, és que és així.
4: Sens dubte.
5: No,
4: I ho dic de cor, eh? I ho dic de veritat, vull dir que...
5: S'entén perfectament.
4: Perquè hi ha llibres de molta qualitat, autors de molta qualitat, autors, autores també, amb molta producció,
5: sí.
4: I molt, molt bona, vull dir que... Mm-hmm. Que podem estar tots plegats molt orgullosos de...
5: És possible que tinguis una ressenya? És doncs possible.
4: Mira, doncs mira,
5: podria ser.
4: Ens hem conegut fa una estoneta, la veritat, però ja venia una mica amb la idea. Llavors, jo avui m'agradaria, com a responsable de la biblioteca, que no deixeu de llegir un llibre que segur... que sortirà en titulars, que segur que serà un dels llibres més venguts aquest Sant Jordi, i que és El joc del silenci, de Gil Prat sobre Roca. Els que no el coneixeu, aquest escriptor és un escriptor que porta poc temps relativament en el món. Ell s'havia vinculat més a tema de guionista, amb Catalunya Ràdio i amb TV3 i tal, i va decidir escriure, crec recordar que és la seva primera novel·la, i ostres, amb tota franquesa, no ha deixat a ningú indiferent. És més, tinc entès que ja està prevista una pel·lícula del seu llibre,
3: i... Ja li dona una dimensió...
4: Li dona un packaging, no? Ja, i un... Jo sempre he defensat, en un percentatge molt alt també, i faig un incís a la ressenya, de que al final el llibre moltes vegades per mi és molt millor que la pel·lícula, és capaç de perquè tu també ja et crees un imaginari, no? Si veus la pel·lícula ja ho tens com tot molt establert,
5: molt, fet,
4: molt definit,
5: manera,
4: no?
5: Sí.
4: I el bo del llibre és que tu també et pots crear aquest, no? Llegint El Hobbit, llegint llibres que són més escenaris i tal, doncs tu et crees el teu propi món, no? I llavors veus la pel·lícula i et ve tot molt donat, però bueno, aquí me n'he anat una mica.
5: Faig un petit parèntesi per una anècdota. Jo crec que la nostra capacitat com a lectors ens supera a la capacitat com a espectadors, i l'anècdota té a veure con Lo que el viento se llevó, que quan es va estrenar la pel·lícula i molt després quan s'ha emès 25 milions de vegades, i això que dura 400 hores aproximadament, al final, si el recordeu, que no deixa de ser memorable, amb Clark Gable sortint per la porta i dient m'importa un pimiento, i se'n va, perdiéndose en la niebla, amb ella escarlata, dient allò de ja ho pensaré demà. En acabar la pel·lícula, des de que es va estrenar, si tu reculls opinions, es repetia el mateix, i això ho vaig viure en primera persona anant al cinema a veure-la. Sempre hi ha algú que diu ell torna, i tu dius com que torna, se n'ha anat, a dir que se'n va, l'últim que hem vist és que se'n va, no hem vist pas que doni mitja volta. Doncs jo crec que és aquesta necessitat que tenim els humans d'acabar les històries, de fer històries, i encara que ens vingui ja feta, nosaltres acabem la novel·la sempre i la rodonim segons, bueno, ell tornarà, no hi ha més a dir, ell tornarà.
4: Realment és així, al final. No sé per què ens acaba agradant sempre els finals feliços, i la vida al final tampoc...
5: potser és
4: fàcil,
5: per això,
4: no?
5: Potser és per això.
4: Però bueno, tornant una mica...
5: Disculpa, disculpa la interrupció, però és que m'ha vingut al cap.
4: He sigut jo també, que me n'he anat una mica, doncs per posar en valor doncs, que aquest escriptor novell, doncs això, tindrà la seva pròpia pel·lícula i s'està treballant. De què va? De què va El joc del silenci? El joc del silenci és un relat jo diria que és entre novel·la negra i thriller psicològic, que gira al voltant de la desaparició d'una nena, sí? La Valèria Costa. Aquesta és una nena que té 7 anys, estigueu tranquils, no faré cap spoiler, podeu seguir escoltant perfectament el programa, en un poble, que el poble és real, el poble està tocant amb la frontera amb Andorra, ha volgut posar un nom real, aquest poble és Arcavell, no tinc el plaer d'haver-hi estat, i bueno, i a partir de la desaparició de la Valèria comencen a sortir secrets dels seus familiars més propers, en aquest cas doncs, dels propis pares, no? Els seus progenitors. Que segurament en aquest context de desaparició de la Valèria, d'aquesta nena, doncs no haurien sortit mai a la llum. Per tant, és un llibre que també genera un debat intern, no? Amb la psique de cadascun de nosaltres, no? Amb la nostra essència, l'essència del ser humà, no? I està plantejat amb una trama, és un ritme frenètic, en principi potser menys, però al final és la que es van succeint els fets, doncs es van precipitant tots els esdeveniments, al final dubtes de qui pot ser el culpable d'aquesta desaparició, no? Al final, com us dic, és un llibre trepidant, es pot llegir...
3: Fins aquí puc llegir.
4: I aquí em quedo. Vale. No potser que calli, sí.
3: No diguis res més, però podeu... el pot vindre a buscar a casa.
4: Sí. No, però sí que vull dir que és un llibre que a més està en un format molt xulo, frenètic, trepidant, amb flashbacks, o sigui, va enrere, va endavant...
3: El que podríem dir és sí. Que no esperin a la pel·lícula, que es comprin el
4: molt
3: llibre.
4: Molt bé,
5: exacte.
4: Això és el millor que podríem fer.
5: Després, si volen, que vegin la pel·lícula. Millor. Però...
4: Doncs mira... T'agafo l'argument, sí. I ha anat bé que em paressis, perquè, bueno, m'apassiona.
5: T'estaves engolosinant, t'estava notant.
4: No, podeu estar tranquils. I, de moment, i encara...
5: I el Josep Maria ha sigut, ha donat un...
3: Que haig de dir de l'Isaac, és que se li veu aquest entusiasme.
4: Gràcies.
3: Que, no, veure, perquè hi hagi algú davant d'una biblioteca, té que ser algú que li agradi. Jo sempre he dit, ja que has de fer una feina... Com a mínim que t'agradi. Jo sabeu que vaig estar molts anys sent de professor de matemàtiques aquí a l'institut. Vaig tenir la sort de que aquesta feina m'agradava, perquè és que si no, no sé si l'hessi pogut fer. I en aquest cas, doncs, veig que tu, totes les coses que fas, o quan parles dels llibres i així, estàs molt posat, amb la qual per mi, el millor director de la biblioteca el tenim
4: fantàstic.
3: Aquí.
4: Doncs bueno, em tornes aquí una mica d'allò que us he dit de la ràdio. Jo, agraït, molt agraït. La veritat és que, doncs, quan em pregunten per la feina, jo em considero un privilegiat. Sincerament, això que es diu...
3: Poder treballar amb allò que t'entusiasma, per mi és el millor.
4: Em considero un gran afortunat i dono gràcies a Déu.
5: És una mica antibíblic, perquè havies de guanyar-te la vida amb la suor de la teva front.
3: Home, ja sua també.
5: Sua també, però a partir d'aquest estiu ja no suarà.
4: Suarem menys, molt bé. Ho has encaminat molt bé. Sí.
5: Exacte, ja no hi haurà manera.
4: Vull dir que... Sí, francament, i ja fa un temps també que ja sóc funcionari, tothom em deia, ostres, ara funcionari, podràs, enteneu-me, no? Aquesta imatge estigmatitzada del
3: funcionari.
4: Però aquesta imatge estigmatitzada del funcionari i tal, doncs jo penso que ara és al revés, no? Ara precisament que tinc una feina estable i que, doncs, encara entenc molt més a la ciutadania, no? Vull dir, perquè, doncs...
5: Per això es tracta, per això ets funcionari.
4: I així ho veig, i ho dic d'acord, així de clar.
5: És anar trencant el mite del funcionari i el cafetó etern.
4: Sisplau.
3: A veure, t'acompanyo amb el sentiment de funcionari, vaig ser durant 40 anys, 39 anys. A veure, en totes les feines hi ha gent que ho fa bé o malament.
4: Sens dubte.
3: Però jo... en el meu entorn de funcionaris totes les persones responen i tal, no per ser funcionari has de fer malament les coses.
5: Hem obert un altre nou, ja portem sí. Tres programes, ja en portem tres que anem acumulant,
4: tindreu allà cada
5: perquè
4: dia,
5: a més a més aquest programa dedicat als funcionaris el començarem amb Kafka, si amb el vostre permís.
4: Hombre.
5: Perquè aquest bon senyor es va perdre en aquell univers de funcionariat. I en quant a pel·lícula tenim Brasil, que és una altra pel·lícula on també l'univers funcionarial té un... No és exactament el que esteu reflectint ara, en aquests dos mons, eh?
4: Li estem donant idees, no?
5: Exacte.
4: També,
5: vull dir que...
4: Jo no m'agradaria acabar sense també posar en valor la feina de l'equip actual de la biblioteca. Tant en aquesta com en les que he treballat, no? I ja que em doneu l'oportunitat de poder parlar en un mitjà públic, doncs la importància de tenir un equip que també disfruti igual o més que jo, fins i tot, no? I l'especialització, no? Cadascú té un tarannà i un d'allò que fa que ens complementem. És cert, no us enganyarem, ha estat uns mesos en precari, en poc personal, amb casuístiques complicades, però bueno, si tot va bé, doncs això, no? Juntament amb la reforma estructural de la biblioteca i amb l'equip que hem construït de 4 persones, doncs jo penso que podem fer molt bona feina en pro de la ciutadania, en pro del foment lector, en pro de l'aprenentatge al llarg de la vida, que és una de les coses que també
5: és molt important. De fet, els usuaris de la biblioteca també hi ha un component de persona que fins fa poc es deia tercera edat, ara jo crec que ja hem d'inventar una altra terminologia, però també és un espai de gent gran que segueix formant-se.
4: Sens dubte, sens dubte, i que no deixi de ser mai. Hi ha gent aquí que, us ho dic perquè és que més m'ho verbalitzat, que si no hi hagués la biblioteca, si no hi hagués el seu club de lectura, doncs segurament sortiria molt poc de casa.
5: Segurament.
4: I segurament socialitzarien
5: d'una altra manera. Sí, completament d'acord.
4: En un món digital, potser, bueno, això s'hauria també de qüestionar. Un altre debat.
5: Debat obert. S'ha de venir la biblioteca perquè sortim d'aquí amb un munt de temes a tractar. Jo volia agrair-te molt, Isaac. No. Insisteixo que hagis obert les portes de la biblioteca a Punt i Coma, a Ràdio Sant Quirze, que ens hagis dedicat aquest temps. Tornarem, si ens ho permets, perquè això ens està agradant, em sembla. Oi que sí, Josep Maria, que sí. Ens està agradant.
3: Bueno, jo vinc normalment, surto
5: com,
3: a passejar...
5: Com ràdio, vull dir.
3: Ah, bueno, com a ràdio.
5: Com usuaris sí que venim.
3: Usuaris venim, sí. I com a ràdio m'apunto...
5: A un bombarder.
4: I per part meva, és un mitjà de comunicació que el disfruto moltíssim.
5: La ràdio és molt maca.
4: El disfruto molt. Jo havia fet ràdio, també, en èpoques pretèrites, o sigui que...
5: Sí.
3: I a la més, seva presència radiofònica.
4: I a més havia fet ràdio local, també.
3: Oh, és clar, ràdio local és el millor.
4: A Castellà del Vallès, a Sabadell feia doncs prescripció literària, en un programa, i ho disfruto meu. Vull dir que no em donis les gràcies per haver-te obert la porta. La porta de la biblioteca està oberta a tothom. Sí. Ja aprofito per posar aquesta...
5: D'entrada, això.
4: Perquè és dels pocs equipaments públics d'accés 100% gratuït, en el que s'ofereix serveis, activitats, hores del compte, i tot és gratuït, i per això som un dels serveis, entenc, més ben valorats de la ciutadania. I per mi ha estat aquesta estona de poder parlar de llibres, de biblioteca, d'autors, autores, doncs un plaer enorme.
5: Jo crec que és
4: sincerament.
5: És allò del principi d'una gran amistat, que deia de Casa Blanca.
4: Espero. Per la meva part, puc donar fe, vull dir.
5: I ara tindrem una estoneta d'un tema musical que ve molt al cas i continuarem. Gràcies, Isaac.
4: Gràcies a vosaltres, de tot cor.

0: Doncs ja sabeu, perquè la seva és una veu inconfusible, company de Ràdio Sant Quirze, Misteris la nit.
1: Misteris la nit.
0: Ara mateix, ara mateix.
1: I per què m'has invitat aquí?
0: Jo, doncs, Mercè, mira, perquè...
1: Si jo
0: perquè...
1: estava tan tranquil allà a casa.
0: Sí, aquestes coses ja passen. I va, sí. I truco. Doncs perquè hi ha hagut una conjura. Sí. La Ràdio Sant Quirze hi ha conjures.
1: Una cosa mística, exacte. Enigmàtica.
0: Ens vam ajuntar el nostre magnífic tècnic, Miguel Àngel.
1: Bueno.
0: Bueno. I diu, Josep Maria té llibre. I jo, què em dius? I així va començar la conjura. I efectivament és que Josep Maria té llibre. Un llibre, doncs, que té per títol Oráculo Onírico.
1: 88.
0: 88. No és que el títol m'hagi sorprès, venint de la mà que ve,
1: clar,
0: però
1: clar,
0: no vol dir que tingui clar
1: què és.
0: Què és, i hi ha una altra qüestió important. Per què? Per, sí, què existeix aquest llibre? Si et sembla, amb aquest Sant Jordi posem-li aquest toc misteri, també cal, no deixa de ser un altre gènere dins d'aquest,
1: doncs,
0: univers.
1: M'agrada molt de poder-t'ho presentar, perquè, de fet, més que un llibre, és un projecte personal. Llavors, per començar, ja t'ho vaig dir, dic, jo no sóc escriptor. Vale? Això no vol dir que no m'agradi escriure. I en això jo crec que potser molta gent se pot identificar. Dèiem de que tothom diu, tinc que escriure un llibre. Bueno, no precisament, pots fer una pel·lícula també.
0: Sí, potser no faci res, també.
1: Potser a vegades millor no faci res. Potser a vegades millor no faci res. Però, a veure, tothom té unes inquietuds que s'han d'expressar d'alguna manera. I venint del món del misteri, jo vaig tenir...
0: Perdó que t'interrompi. Aquesta... Perdó que t'interrompi. Sí, tu vens del món de la matemàtica,
1: sí,
0: que per mi ja és un misteri.
1: Efectivament, sí.
0: Per mi,
1: Aquí és on apareix que una persona és multidimensional. Llavors, totes les persones tenim diferents dimensions. Jo, en aquest aspecte, vaig tenir la part professional, sí, com a professor. De fet, vaig estudiar físiques, amb la qual això ja és una mica més filosòfic,
0: sí,
1: i després em vaig acabar dedicant a les
0: matemàtiques.
1: El
0: número pi...
1: Sí, sí, sí, perquè el nom de... El nom de pluma, aquí és on se'n veu la pluma, és Estrompí, que el pi és 3.14.16. Bueno, de fet, té infinits decimals. I fins aquí podem...
0: Sí, sí, sí, d'acord, d'acord.
1: Voldria començar amb un petit salmo de la batalla.

0: vaig trobant amb diverses confluències, eh? Va ser un conjunt de coincidències que va desembocar amb aquest llibre que, com tu has dit, es diu Oráculo Onírico 88. I potser el fet de llegir aquesta poesia del Sirlot ja podeu fer una mica de referència a el que serien els somnis d'aquest poeta. Mm-hmm. I és que tot va començar en un viatge a Egipte, fixa't bé, que anem sortir d'aquí del poble, que va ser a l'octubre del 2023, anem anar tota una sèrie de persones de Sant Quirze cap a Egipte en un viatge organitzat.
1: Una ambaixada.
0: Anem anar cap allà. Efectivament, aquest és un viatge iniciàtic per qualsevol persona, tots que van allà a Egipte. I precisament quan estava visitant el Museu del Caire, uh-huh, allà vaig quedar-me fixat en la tomba del Tutankamon, bueno, el que hi havia a la tomba del Tutankamon, que hi ha una sala especial, i allí vaig sentir com una vibració antiga, una cosa que hi havia com un missatge en el temps suspès. Bueno,
1: que connectava amb tu.
0: Sí, sí.
1: Que tu podies entendre'l.
0: Sí, tot això venia de que ja en començaments del segle passat, la Rose Kelly i la Leste Crowley els havia passat algo similar, uh-huh, que va donar com a resultat el llibre de la llei, el Liber Legis. Doncs jo potser estava influenciat per això, perquè és una cosa dels misteris que jo doncs, m'agrada llegir, investigar. La qüestió és que aquella nit, a l'hotel, vaig somiar molt. Jo no sóc una persona que somia gaire i gairebé no me'n recordo de res al despertar. Efectivament, quan em vaig despertar, no me'n recordo de res, però alguna cosa va quedar latent al meu subconscient. Farà poc temps, allò que revisant papers i d'això, vaig recuperar uns escrits que havíem fet amb un amic que treballàvem junts, poeta, que ha escrit llibres de poesia, i que va ser una època en què nosaltres estàvem estudiant el poeta Sirlot de Barcelona, del qual acabo de llegir aquí una poesia. En aquest company, l'Enric, que em deu estar escoltant, anem a fundar el que es deia el Cercle Bronwyn, en honor a la figura que va inspirar en aquest poeta a fer tot un cicle de poesia sobre Bronwyn. Doncs bé, en els plecs d'aquest univers simbòlic es fa referència a una figura enigmàtica, una poetessa maleïda, que tangencialment apareix a la història del Sirlot. Però que nosaltres, en aquesta investigació de textos així, no hem acabat mai d'esbrinar si era una figura real o una figura fantàstica.
1: Mm-hmm. Vale. Passa molt amb les dones.
0: Sí, les dones.
1: Perdó, eh?
0: Sí, a vegades tenen aquesta dimensió de musa i és com una cosa immaterial. No? Pues, aquesta Bronwyn era una cosa immaterial i aquesta poetessa desconeguda també era una cosa immaterial. Va emergir com una figura mítica i a partir d'aquí em va inspirar a fer un llibre sobre un oracle inspirat en 88 somnis i dues cartes, que és el que tenim aquí. Llavors, aquest llibre, bàsicament...
1: Perquè un oracle què és?
0: Sí, l'oracle, a veure, a diferència de les cartes del tarot, mm-hmm, que tenen una estructura bastant del llenguatge antic, que s'organitzen 78 cartes dividides en arcans majors i menors, suposo que més o menys coneixeu, l'oracle és més intuïtiu. No és unes cartes determinades, ni està associat a uns planetes o a l'arbre de la vida, que
1: és
0: normalment...
1: És la interpretació, no?
0: Sí, és una cosa més subtil. Uh-huh. Per això, en el meu cas, associat als somnis, va sorgir de forma natural. No podia ser un tarot, tenia que ser un oracle. L'oracle que ofereix, quan una el consulta, una guia i una reflexió a partir d'un llenguatge simbòlic que cadascú ha d'interpretar. Però la millor manera potser seria fem una prova, perquè aquí...
1: Estàs disposat, Isaac? T'hi veus en cor? Ja està.
0: Anem a fer una prova.
1: Ja està perdut, Isaac.
0: En aquí el llibre explico exactament com funciona.

0: hi ha moltes tirades i anem a fer la més bàsica, que seria a veure què he somiat i com s'interpreta això. Per trobar en el llibre hi ha 90 cartes, 88 somnis més dos comodins, i hem de determinar quina carta ha somiat. Per això tenim aquí el dodecaedre. Veieu que és un, que és un dau. No. És un oracle. No? És un misteri. En aquí el dodecaedre haurem de tirar per trobar el número de la carta. Llavors el tirem dues vegades, un serà les desenes i les unitats. El dodecaedre va numerat de l'1 al 12, però nosaltres tenim que fer del 0 al 90, amb la qual haurem de restar 1 al que surti. Ara les mans, l'Isaac té el dodecaedre. Tira'l, a veure, endavant. 11, que si li treus és 10, però com que com a màxim és 90, hauràs de tornar a tirar. No pot ser 0. Ostres, vale, 0. Ara has de tirar les unitats. 9, perquè ja ha sortit el 10, és 9. Llavors, anem a buscar la carta número 9. La carta número 9 és...
1: I quina peça utilitza el dodecaedre? Per què ens és útil?
0: Bueno, primer que per generar números a l'atzar entre 0 i 90, tenim que anar en compte en quin tipus de dau juguem, perquè no és allò de dir, vaig tirant, per exemple, un dau de 6 cares, que és el normal, al generar les probabilitats no seria equiprobable. En canvi, en aquest dau de 12 cares, quan surt el número és equiprobable i per això l'utilitzem. A part de que el dodecaedre és un dels 5 sòlids platònics que existeixen, sabeu que per tancar l'espai en uns polígons regulars solament es pot fer de 5 maneres. Hi ha el tetraedre, hi ha el cub, i el dodecaedre, que és el que té 12 cares, precisament representa l'univers, l'espai. Per això penso que és adequat. Però anem a veure què li ha sortit que havia somiat. Cosa que tu no te'n deus en recordar, perquè aquí és on està. La persona ha somiat...
1: Entenc, però no és que conservi el
0: record. No és conscient del que ha somiat. I ara t'ho vaig a descobrir. Hombre del pantano. Mira, aquesta és la carta, perquè tenim una carta...
2: No surto gaire...
0: No surts afavorit, però és el que t'ha sortit. Anem a veure...
1: Però de vegades s'enganyen aquestes coses.
0: Sí, anem a veure què diu l'hombre del pantano. Diu, esta carta representa aquello que ha permanecido reprimido, olvidado o sumergido dentro de ti. Hay unos hábitos o unas cargas existenciales. Su presencia anuncia la oportunidad de enfrentarse a lo estancado y permitir que algo enterrado resurja. T'està donant unes idees de que hi ha alguna cosa que tens reprimida. Llavors, et fa una suggerència la carta, diu, no huyas de lo que te incomoda. Lo que parece monstruoso puede ser solo una parte de ti pidiendo luz, atención o descanso. Últimament com estàs? Descanses bé o...?
2: No, francament no. Porto una temporada, doncs això, no? Que,
3: doncs, a part de treballar i estar aquí a la biblioteca, doncs, estic estudiant a la universitat. Segurament a partir de setembre doncs, donaré classes a la Facultat d'Informació i Documentació i... lògicament, aquests 5 fills també tenen molt pes en que sovint no descansi com hauria de descansar.
0: La carta també t'envia, perquè aquí a les diferents cartes hi ha diferents missatges, un missatge sobre la salut, i et diu Isaac, necesitas drenar tensiones, desintoxicar tu entorno y permitir que tu energía circule nuevamente. O sigui que una mica ha expressat la situació que tu m'estaves dient i hauràs d'alliberar una mica les tensions.
1: Jo crec que els 5 nens han de venir a la biblioteca.
0: Bé, faltes tu, vinga. Va, abans de que acabem, vull saber què li surt.
2: A mi m'has deixat sense paraules.
0: Però vull saber què li surt a la Mercè. ha sortit
1: el 6.
0: El 8. No,
1: és un 9,
0: és un
1: perdó. 9,
0: és un 8. O sigui, és 80, 80, anem a veure què surt 80. 83.
1: 83.
0: Anem a veure la carta 83 per la Mercè.
1: Estic nerviosa, estic nerviosa.
2: Com estava jo, Paul?
0: Oh, mira què li ha sortit.
2: Bueno. Més guapa surts.
0: Ai, nimfa aquàtica.
1: Nimfa aquàtica.
0: Això és el que has somiat. O sigui, tu no ets conscient, però no. El teu somni ha somiat una carta que parla de... Esta carta habla de fluidez emocional y vivencia consciente. La ninfa acuática te invita a habitar tus emociones sin juicio ni prejuicio. Te invita a sumergirte en lo sensible y creativo. I aquí et diu una suggerència que el teu somni et dona. Diu, permítete escuchar tus estados internos como si fueran mareas. Todas las emociones traen un mensaje. Penso que li quadra aquest somni.
1: Em quadra perfectament, a més.
0: Sí, sí, sí.
1: Em quadra perfectament.
0: A l'oracle...
1: de les marees...
0: A l'oracle ja veus que és una cosa que juga amb la intuïció. No és un missatge clar i... Tens que fer això. No. Et dona una idea... de com et trobes...
1: Tu has elaborat cadascun d'aquests, eh?
0: Sí.
1: És elaboració teva?
0: Sí, a veure, a partir dels somnis,
1: sí.
0: Com he dit, d'aquest personatge que es va inspirar en Sir Lot,
1: sí, sí, sí.
0: Jo he fet aquestes
1: una revisió,
0: il·lustracions...
1: Són teves, les il·lustracions?
0: No, les il·lustracions les he fet a mi, amb intel·ligència artificial. I aquí vull aprofitar... perquè a vegades no sou conscients en aquests moments que teniu alguns estris per poder fer il·lustracions o per poder ajudar a escriure, que van molt bé. I ho dic com a experiència perquè jo recordo quan van començar els correctors ortogràfics, i, ostres, quina meravella! Avui tothom utilitza els correctors ortogràfics perquè tu saps que escrius i passes i tal. Doncs bé, a l'hora de fer una il·lustració, tu et pots ajudar. Per exemple, jo vaig utilitzar el Sora, que per cert me sembla que el tancaran aviat perquè hi ha gent que utilitza malament aquestes eines.
1: És la clau que acabes de dir. Sí. Totes aquestes eines, que a vegades estan molt denostades,
0: sí.
1: No sense falta de raó, en realitat són creacions humanes, al servei dels humans,
0: sí,
1: i que
0: sí,
1: com
0: sí.
1: tot depèn de com ho faci servir.
0: Exacte. Doncs sembla que el tancaran aquest abril, aquesta
1: plataforma.
0: Aquesta plataforma, perquè hi ha gent que ha fet vídeos, coses, i ha fet fake news i coses d'aquestes que, evidentment, no estan fetes per això. Si tu utilitzes, que tens una idea, que vols expressar amb imatges, has de posar-te dintre, descriure què és el que vols, veure què surt, modificar, com vols modificar, fins que trobes. Saps allò de la policia que a vegades diu, vamos a descriure
1: el
0: sospechoso, no?
1: El retrat o robot.
0: Hi ha una persona, no?, que feia això, ara ja no hi ha la persona, ara ja la hi ha, dius, mira, té que ser així, tal, surt bé, tal. Bueno, no em vull enrotllar, però...
1: Tenim un altre programa, eh?
0: Tenim un altre programa per fer això. Doncs us agraeixo molt l'oportunitat de presentar aquest llibre, que jo, més que llibre, a vegades saps com el descric, com a ready-made, cosa feta. Suposo que heu sentit parlar dels ready-mades, que són obres d'art, que agafes una cosa, la treus de context, i l'autor, això va ser el Duchamp, va ser el creador d'aquesta idea. Doncs això podríem dir que tu ho veus i sembla un llibre. Segons el posis, no és un llibre. És una altra idea. Tot està carregat de simbolisme, però deixeu que els símbols arribin a mi.
1: Moltíssimes gràcies, Josep Maria.
0: A vosaltres per
1: l'oportunitat. Per respondre aquella trucada i per respondre sí a aquella trucada.
0: No, i tant, i per col·laborar amb Punt i Coma.
1: Gràcies. Sí, endavant, Isaac, sí, sí.
3: Res, jo... el convido doncs això, a partir de setembre, que la biblioteca estarà a ple rendiment, a que ens vingui a presentar doncs, el llibre. O sigui que sí, espero maneres, que sigui així.
0: Ja t'he comentat que més que un llibre és un projecte personal i estic d'acord que comenteu que a les biblioteques vosaltres feu una feina de fer una selecció d'allò que mereix la pena estar a la biblioteca i feu les recomanacions adequades. Aquest cas va molt més cap a la banda dels misteris, de la gent que conec d'aquest món, i comparteixo amb aquesta gent que els interessa.
1: És un univers, és un univers propi, un gènere, té el seu públic, i es pot fer també bé i malament.
0: Ho comparteixo amb vosaltres.
1: Però es pot fer bé i malament, també.
0: Moltes gràcies.
1: I està, es veu un llibre molt treballat. Bueno, molt treballat, acuradament treballat.
0: És un llibre que jo diria, parlant amb el llenguatge que parlem els altres, és un llibre canalitzat. Podria dir d'alguna manera que no l'he fet jo.
1: Entenc.
0: L'ha fet com una presència. Jo he sigut, diguem, el canalitzador, canal. El canal. I he posat en físic allò que ja existia prèviament en els registres acàsics de l'univers. I fins aquí.
1: Fins aquí, punt i coma, en aquest especial Sant Jordi que hem tocat una mica...
0: I de misteris. Sí, sí. Onírics, 88.
1: 88. Que no m'ha aclarit el que del 88, bueno, que són les 88. Entenc que són les 8.
0: Aquestes serps que tenen aquesta forma...
1: A mi m'agraden molt les serps, eh? Jo em porto una tatuada.
0: Portes una... Bueno, perquè tatuada. Tenen molts símbols, molts símbols. I per entendre els símbols, jo abans he llegit una poesia del Sirlot,
1: sí.
0: I el diccionari que teniu a la biblioteca del Sirlot, on podeu acabar d'entendre moltes de les símbols que apareixen aquí.
1: Doncs el dit, fins aquí aquest punt i coma, amb misteris, amb la biblioteca, i fins la setmana que ve, que se'ns ha acabat el temps fa estona. Gràcies a tothom.
4: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat Ràdio Sant Quirze. Són les 8. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
5: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
4: Des de Sant Quirze a tot el món. Ràdio Sant Quirze.

0: Rayo Sankir se presenta. Alimentación saludable especial Estiu. Ambana María Leiva.
1: Bona tarda, mussols i mussoles. Benvinguts a l'edició d'estiu del programa Alimentació Saludable. Com ja sabeu, sóc l'Anna Maria Leiva i tot i que fa dies que vam acabar la temporada, us hem deixat preparats uns programes amb una barreja dels millors moments del que portem de temporada. Els convidats que han passat pel programa, receptes ideals per aquest estiu, consells d'alimentació i de tota mena, tot ben barrejat per vosaltres. A veure si us agrada. Vinga, Miquel Àngel, comencem.
2: Seguint l'escaleta del programa, ens toca de què parlarem avui. Que és l'estiuet i ens tocarà suar i passar calor.

0: Mireu, avui us vull parlar d'un tema que és més mèdic que no pas meu i tampoc, doncs, té que veure molt amb la cuina. Però us en vull parlar perquè és un tema, un de tants temes, que afecta la meva salut, amb el qual tinc moltíssima experiència i potser podré ajudar alguna persona que no sap el que li passa i no està diagnosticada. Us vull parlar de la famosa hipotiroides. Mireu, per experiència personal, la meva hipotiroides va ser producte del meu segon embaràs. Sol passar, però no sempre s'adquireix la malaltia de la tiroides a través d'un embaràs, perquè hi ha molts homes que avui tenen hipotiroides. Quan us aconsello que consulteu el metge? Mireu, els signes i els símptomes de la malaltia de Hashimoto, perquè la hipotiroides és la malaltia de Hashimoto, que és qui la va descobrir, varien molt i no són específics d'aquest trastorn. Com que aquests símptomes poden ser el resultat de nombrosos trastorns, és important consultar amb el metge el toc d'atenció tan aviat com sigui possible perquè ens puguin fer un diagnòstic precís i oportú. Perquè el pitjor que ens pot passar és estar patint d'hipotiroides, no saber què ens passa, començar a notar que tenim dolor articular i molta rigidesa, que les dones que menstruen tenen unes hemorràgies excessives i molt irregulars, que a vegades es cau una miqueta amb depressió, que es comencen a tenir problemes de memòria i de concentració, que se'ns infla el goll, o sigui, el coll, el goll, se'ns infla la glàndula tiroides, que com tots deveu saber, té forma de papallona i la tenim concentrada en el nostre coll. Se'ns trenquen les ungles, se'ns aprima el cabell, ens cau molt, i a vegades inclús se'ns pot inflar la llengua. I direu, uf, quines coses més estranyes, sembla que unes no tenen res que veure amb les altres. Quina és la causa de la malaltia de Hashimoto? Pues és un trastorn autoimmune. Els trastorns autoimmunes vol dir que si tu adquireixes aquesta malaltia, la tens per tota la vida. El sistema immunitari crea uns anticossos que ataquen les cèl·lules tiroïdes com si fossin bacteris, virus o alguna altra cosa estrany, i demana per error l'ajuda de gens que combaten malalties i danyen les cèl·lules i causen mort celular. Sí, sí, així com us ho dic. Segurament no us ho pensàveu, no? Hi ha molta gent que diu, oh, tinc tiroides, no m'aprimo perquè tinc hipotiroides, i altres, m'aprimo molt perquè tinc hipertiroides. La hipertiroides és molt més letal que la hipo, perquè de hiper es pot arribar a morir, si no tens un tractament adequat. No està clar què fa que el sistema immunitari ataqui les cèl·lules tiroïdes. L'aparició de la malaltia pot estar relacionada amb factors genètics, amb detalls ambientals com ara infeccions, molt d'estrès o exposició a radiacions, i a interaccions entre factors ambientals i genètics. Quins són els factors de risc? Els següents factors de risc que us anomenaré s'associen amb la malaltia de Hashimoto, que per dir-ho d'alguna manera és el grau més alt de la hipotiroides. Hi ha hipotiroides lleu, hipotiroides greu, però jo quan et diagnostiquen, que és el que em va passar a mi, la malaltia de Hashimoto, doncs, ai, mare meva, con la iglesia hemos topado. Què els hi passa a les dones amb el tema del sexe? Doncs que tenen més probabilitats de contraure malalties infeccioses. i arrel d'això la malaltia de Hashimoto. L'edat. La malaltia de Hashimoto pot ocórrer en qualsevol edat, però es produeix amb més freqüència en persones de mitjana edat, encara que avui ja es diagnostiquen nens i adolescents. Quines altres malalties autoimmunes ens poden afectar? Pues mireu, l'artritis reumatoide, la diabetis tipus 1, el lupus. Totes aquestes malalties augmenten el risc de desenvolupar la malaltia de Hashimoto. Voldria ser breu per no fer-me pesada, però sí que us vull comentar coses que a lo millor vosaltres haureu notat i no sabreu el per què les esteu passant. Per exemple, molta fatiga, o sigui, sentir-se cansat i sense energia sense haver fet absolutament res, simplement aixecar-se del llit. Intolerància al fred. Les persones amb hipotiroides sentim fred quan altres persones no la senten. Augment de pes. Un augment de pes lleu i la dificultat per perdre'l. Estrenyiment. Digestions lentes i trànsit intestinal molt enlentit. Ja us he comentat abans, pell i cabell secs. La pell es torna molt seca a tot el cos, molt aspre, i el cabell es pot tornar finet i trencadís. Els problemes de concentració, que aquests ja afecten de diferent manera. Dificultat per pensar, per concentrar-se o mantenir la memòria. I el bocio, que és el que hem dit abans del goll. El bocio és un agrandament de la tiroides que pot causar una inflor a la part frontal del coll, a vegades amb sensació de pressió o dificultat per respirar, inclús per empassar. Quins altres símptomes podem tenir? Doncs molts canvis d'humor. Ara estic apàtic, ara tinc depre, ara estic contenta, ara... Molts canvis d'humor, una cosa cíclica. El dolor i la rigidesa muscular, que són dolors i sensibilitat als músculs i a les articulacions. Les alteracions menstruals, ja us ho he dit, em sembla que és la tercera vegada, caiguda de cabell, unyes quebradisses, i inflor. Podem tenir inflor a la cara, a les mans, als peus, al cos en general. Quin tractament podem aplicar sempre prèvia visita mèdica, sempre amb analítica específica de tiroides, eh? No així a la tum-tum. La majoria de persones, sobretot amb la malaltia de Hashimoto, prenen medicaments per tractar l'hipotiroidisme. Si tenen símptomes lleus, és possible que no donguin tractament, però si ja les analítiques donen que l'hormona estimulant de la tiroides està com mig morta, o sigui, que no funciona, s'ha de controlar amb nivells d'hormona tiroidea i llavors tens que prendre tiroxina o l'hormona T4. Val? Hi ha diversos noms d'aquest medicament, però pràcticament és que t'administren la tiroxina perquè la teva glàndula tiroides deixa de fabricar-la. I la teva glàndula tiroides, que és la que filtra totes les teves emocions, que ningú està al corrent de que si la glàndula tiroides no funciona, no funcionen molts altres aparells del cos, diguis fetge, diguis pàncreas, diguis ronyó, vol dir que per força ens hem de medicar. I quan estem diagnosticats, aquesta medicació l'hem de prendre tota la vida. Per algú és una malaltia autoimmune, com us he dit. S'ha de controlar la dosi a través del metge, s'han de fer analítiques al principi bastant seguides, després ja un cop està controlat, tenim la tiroxina controlada, doncs cada 6 mesos n'hi ha més que de sobres. No us ho creureu. El fet de tenir hipotiroides pot modificar els resultats d'una intervenció. Pot modificar que posar-te una pròtesi de genoll et vagi millor o pitjor. Jo això ho he descobert últimament amb la meva intervenció al cor obert. Quan li vaig fer la pregunta del millor a la meva cardiòloga, li vaig dir: doctora, em va dir que les primeres vàlvules em durarien 10 anys i me n'han durat 6. Què ha passat aquí? Per què s'han avariat aquestes vàlvules? I la doctora em va contestar que no m'ho podia demostrar científicament encara, però que s'estaven fent estudis sobre aquest tema perquè s'havia detectat la importància que té la glàndula tiroides al nostre cos, amb moltes altres malalties que patim al llarg de la vida i amb intervencions que hàgim de patir. Fins aquí us he volgut donar aquesta informació perquè moltes vegades, sobretot les dones, tenim símptomes als que no donem importància. Ai, se'm trenquen les ungles, bueno, em falta vitamina. Ai, els cabells, que em cauen molt. Bueno, és que és el temps de les castanyes, i el temps de les castanyes cauen els cabells. No, no, no, no, aneu al metge. Ai, estic molt fatigada, però deu ser la calor. No, no, no. Un no es pot llevar cansat ni fatigat si ha aconseguit dormir bé. Ull. Perquè a vegades diem: he dormit 8 hores. Però no has dormit 8 hores, ni 7 ni 6. Has estat inquiet, nerviós, has estat somiant. Llavors tu et lleves no descansat. Però si tu tens un bon dormir, tens un bon son, i et lleves cansat o fatigat, o cansada o fatigada, creieu-me, aneu al metge i digueu-li. I fins aquí aquest tema més clínic, però parlat sempre de l'est de la meva experiència.
1: Si vols participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688 90 85 94. 688 90 85 94.
0: Mireu, llavors us volia comentar una altra cosa, que també estic vivint, eh? Jo sempre parlo de les meves experiències personals, aviat tot el poble sabrà, ja sap què menjo, perquè penjo les fotografies del que cuino, però sabrà tota la meva vida. Però bueno, com que són coses reals, que no són dolentes i que les explico per ajudar, doncs endavant. Mireu, jo, com a conseqüència de l'última intervenció a cor obert, la intervenció de cor va anar fantàsticament bé, però llavors vaig tenir una sèrie de daños colaterales que no tenien res a veure, que si bactèries de quiròfan, que si aigua al pulmó, que si inflamació de les cames, bueno, patapim patapom, 40 dies a l'hospital. Vale. Què ha passat amb aquests 40 dies a l'hospital? Doncs que quan vaig a revisió del cor em diuen que el meu cor està fantàstic. Però jo li dic a la meva doctora: sí, doctora, el meu cor i el meu cap estan fantàstics, però de cintura en avall jo no funciono. Vaig borratxa pel carrer si no vaig en caminador. Tot el dia, si vull fer dos cosetes i mitja a casa, dos cosetes i mitja i em sento. Dos cosetes i mitja més i em torno a sentar. I això no és el meu tarannà normal. I la doctora em diu: miri, Anna, té que entendre que vostè té un estrès posttraumàtic. Jo me la miro i li dic: què és aquesta paraulota? Un estrès posttraumàtic. I m'explica que un estrès posttraumàtic no és ni nada más ni nada menos que tant mentalment com físicament el teu cos està donant una resposta a tot allò que no tocava, no? Com va ser les bactèries de quiròfano, els bitxitos, la mucositat, bueno, patapim i patapom. I jo li pregunto: i això com se soluciona? Diu: pues miri, Anna, no existeix medicament per això. Això s'ho ha de gestionar vostè soleta. Dic: com? Diu: sí, sí. Diu: vostè soleta s'ho ha de gestionar. Diu: i no la vull decepcionar ni entristir, però això li pot durar un any o un any i mig. Mireu, quan em va dir això, jo sóc valenta, positiva, tot el que vulgueu, però em vaig fer petita la cadira, perquè havien passat 3 mesos de la meva intervenció. Per tant, per un any o un any i mig faltaven molts mesos encara de patiment, no? Què ha comportat això? Doncs mira, tinguer-se que posar en mans d'una terapeuta que m'ajudi a gestionar moltíssimes coses. Que m'han vingut coses com un brot d'artrosi, com que se m'estan deformant les mans, que també és per l'edat, però que potser encara no tocava i com a conseqüència d'això ha tocat. I per què us ho explico? Doncs perquè quan a mi em van dir aquesta paraulota, estrès postraumàtic, jo no sabia el que era això, no? Jo llegeixo molt, m'informo molt, però no estava informada. I quan entro a l'ordinador i consulto, m'esgarrifo de veure quantes coses poden passar quan un està amb estrès postraumàtic. Quina de les coses més normals passa? Doncs que estàs emocionalment molt sensible. A l'estar emocionalment molt sensible, si tu tens un dolor que de 1 a 10 està al 4, tu el sents a 8 o a 10. Això et va complicant tots els símptomes que tu puguis arribar a tenir, no? Com per exemple, pues que porto des del 3 d'abril amb una trocanteritis al maluc, que després fa 3 setmanes un brot d'artrosis a les dorsals, a les lumbars i a l'altre maluc. Clar, això et fa un dolor bèstia, però jo el sento multiplicat per 10. Vull dir que estar amb estrès postraumàtic, que es pot passar per moltes coses, perquè tinguis un accident, perquè tinguis una ruptura de parella, perquè s'hagi mort un familiar al que estimaves molt, perquè passis per un quiròfano, et vagi tot fantàstic i de cop i volta tot es comenci a torçar. Vull dir, no només l'estrès postraumàtic afecta el meu cas, afecta a molts casos quotidians i a molts casos que vivim cada dia. Doncs al loro. Si no sabeu què us passa, si teniu ganes de plorar més de lo normal, jo ja sóc ploramiques, però si ploreu més de lo normal, si tot us emociona, si us molesta el que us diuen, si us sembla que aquella persona no us ha dit les coses com us les havia de dir, tot això és estrès postraumàtic. I si, com a mi, teniu la mala sort de que us acompanyen molèsties físiques, doncs, déu-n'hi-do. Així estic jo en aquest moment, en aquest precís moment. Però avui m'he armat de valor, he pujat a l'emissora, estic aquí amb el meu tècnic preferit, que és el Miguel Ángel Bueno, que està a la cabina, i jo estic, no sé com en diuen això, potser la feixera, no me'n recordo, a l'estudi, estic a l'estudi amb el meu micròfon, els meus cascos, intentant fer el meu programa. I ara sí que ja passarem al tema del programa, l'alimentació.

0: Mireu, avui tenim el goig a Cuines del Món de tornar a tenir el nostre amic Toni Brunet, que, com sabeu, viu amb la seva parella a Tailàndia. A mi m'encanta la cuina tailandesa. És complicadilla, però no és irrealitzable a casa. I el país, ja us ho explicarà, s'han celebrat unes festes reals que la gent celebra depenent de la seva butxaca, evidentment, perquè és un país amb moltíssima misèria en els pobles d'interior. I ell té la sort de poder-ho celebrar. No com el rei, però potser sí com un príncep. Endavant, Toni.
1: Hola, Anna Maria. Aquí el Toni Brunet, des de la illa de Koh Samui, de Tailàndia, una vegada més, per als teus oients de Ràdio Sant Quirze. Avui us parlaré de la festa de Songkran. La festa de Songkran és el cap d'any budista de Tailàndia, que es celebra cada any entre el 13 i el 15 d'abril. Aquest any hem entrat en el 2569. La festa de Songkran és una festa molt alegre. És la festa de l'aigua. La gent, amb pistoles d'aigua, galledes, es ruixa pel carrer i simbolitza purificació, rentar pecats, netejar la mala sort de l'any anterior. És molt divertida, per dir-ho així. Però també té la part de tradició religiosa. És una festa familiar on es visiten temples budistes per netejar les figures del Buda amb rituals d'aigua i pregàries. I també una altra forma és mostrar respecte. On es diu Rot Nam Dam Hua, i és els joves aboquen aigua perfumada a les mans dels seus majors o ancians per demanar-los benedicció i bona sort per l'any entrant.
0: Ostres, Toni, molt interessant el que ens estàs explicant. Ja no sabia que el cap d'any budista el celebrava el mes de juny, o maig, el mes de maig, que ja me n'he anat al juny, ja tinc ganes, es veu, de passar calor. Trobo molt interessant, sempre ens expliques coses que valen molt la pena i ara estarem atents a les teves receptes.
1: Avui us parlaré de la cuina reial tailandesa. De primer us parlaré d'un entrant que es diu Krab Nyang Kam. Bàsicament és de fet amb cranc. Es presenta amb diferents bols que porten un, porta coco sec, un altre cacauets, un altre bol amb llima trossejada, amb la pell, llima trossejada amb pell, un altre bol amb ginger trossejat, llavors un altre bol amb escalonyes ben trossejades petites i un altre bol amb salsa de sucre de palma amb trossets de bitxo. Tot això serveix, es presenta amb unes fulles que en diuen betel leaves, que seria unes fulles similars a la morera, però que són molt típiques d'aquí de Tailàndia i que tenen propietats medicinals tradicionals. I cada fulla es dobla com si fos un petit embut i a dins s'hi va ficant totes aquestes coses. Ah, m'he oblidat, un altre dels bols porta cranc fresc fet amb curri i coco. Llavors, doncs, poses la fulla en forma de cono i vas posant, doncs, el coco sec, els cacauets, la llima a trossets, el ginger, les escalonyes, la salsa de palma, de sucre de palma, tot trossejat així, i seria com un nem, per dir-ho així. I és molt, molt saborós. I és molt exclusiu, de, no ho fan en restaurants normals, per dir-ho així. El següent plat que us parlaré, que ja és un plat principal, és llamàntol, que es diu llamàntol amb pad thai fettuccini. El fettuccini, ja tots sabeu que és una pasta de fideus llargs, pla i ample, que va molt bé perquè capti totes les salses cremoses i tal. I llavors el pad thai, que em sembla que ja us en vaig parlar la vegada anterior, es fa amb ous, soja fresca, salsa de tamarind, cacauets, una mica de sal, tot això ben barrejat, i llavors els fettuccini, que en italià se'n diu, són cintes petites, per dir-ho així. Tot això ben mesclat amb una salsa de vi blanc bisque, és a dir, com que estem parlant del llamàntol, doncs s'ha fet prèviament una bisque de llamàntol, i tot això barrejat junt amb el llamàntol que es fa a vapor, i tot això és exquisit. Espero que us hagi agradat i us hagi fet la boca aigua.
0: A Toni, a mi se m'ha fet la boca aigua, sobretot amb el llamàntol. Però crec que t'oblides una cosa. No ens dius quins postres acompanyen aquest dinar?
1: Perdoneu, però faltaven les postres. Us parlaré també del Siam Coconut Dessert Trilogy. És a dir, Siam és una altra forma d'anomenar Tailàndia. I és un postre bàsicament de coco, però la trilogia és perquè es presenta unes petites peces de plàtan fregit, arrebossat, i llavors trossets quadradets de pandan melon cream. El pandan té un sabor fort, dolç i avainillat, per dir-ho així. I també es presenta amb un mousse de taro coconut, per dir-ho així. És a dir, el taro, la mousse aquesta es composa de perles de tapioca, llet de coco i taro. Taro és un tubercle de color lila i sabor delicat. I doncs fan com un mousse amb això. I tot això, a més, es presenta amb una bola de vainilla. Per això en diuen trilogy. I és exquisit. Lògicament, és per disfrutar-ho. Bé, fins aquí tot el que us volia dir d'un bon àpat reial de Tailàndia. Que passeu una bona jornada.
0: Bé, Toni, sí, amb el llamàntol salivava, amb els postres ja me'ls he imaginat, ja me'ls he vist aquí davant, perquè jo no sóc molt llaminera, però una mica de dolçor també m'agrada. Mira, aquí ens has fet obrir la gana, perquè aquí ara mateix són les 19:30 i crec que vosaltres aneu 5 hores, o sigui, per vosaltres és 5 hores menys. Vol dir que igual esteu dinant o no sé, però de veritat que ens has fet obrir la gana. Et donem una altra vegada les gràcies per haver col·laborat al nostre programa i t'esperem la propera temporada. Una abraçada per tu, la teva parella i per tot el poble de Tailàndia.

mireu, jo ja tinc calor. Per tant, a casa meva ja hem abandonat los caldos, les sopes, l'escudella i tot això. I crec que ara ens hem de dedicar al gazpacho, a l'ajo blanco, a la vichyssoise fresqueta. I estic convençuda que tots sabeu fer aquests plats, perquè són plats que farem servir el producte de temporada, que encara no el maig és temporada d'un bon tomàquet i d'un bon pebrot vermell. No, encara no. Però, bueno, podem trobar en el mercat algun tomàquet. Que jo utilitzo molt el tomàquet de pera, ¿vale? És el que em dona més bon resultat. A veure, quins problemilles pot tenir un gazpacho? A mi no m'agrada el gust del cogombre, a mi no m'agrada que hi posis all, noto massa gust de pebrot, a la tarda em retorna, me l'he menjat molt de gust, però el gazpacho em retorna. Bueno, pues jo amb el temps he trobat truquillos, que no sé si ja us els devia explicar la temporada passada, però, per exemple, hi ha moltes persones que el cogombre no el suporten. I diràs, home, però un gazpacho sense cogombre... Doncs mireu, només heu de fer una cosa. L'heu de pelar. No l'heu de posar en pell com es fa un bon gazpacho. L'heu de pelar. Després de pelar-lo, l'heu de deixar amb aigua amb gel. I això li traurà aquella furtor, per dir-ho d'alguna manera, que molesta a moltes persones. Val? Això és relatiu al cogombre. A l'all. Oh, a mi em molesta l'olor d'all, no m'agrada. L'all em torna, l'all. Bé, doncs podeu posar alls, però prèviament escaldats. Què vol dir això? Un cassonet amb aigua calenta, agafeu els alls que vulgueu posar, jo normalment poso un parell de dents, no un parell de cabeces, eh? Un parell de dents, els escaldeu, però res, eh? Xup, xup, i els poseu al pot del que esteu fent el gazpacho. Què més ens pot molestar? És que a mi el gust del pebrot m'agrada més el verd, a mi m'agrada més el vermell, que és més madur. Bé, el pebrot vermell és madur, per això és vermell, i el pebrot verd és verd. Jo crec que a Andalusia el gazpacho es fa, si hi ha algun andalús o andalusa que m'escolti, que em rectifiqui el proper programa, però crec que es fa amb pebrot verd, que no s'utilitza el pebrot vermell. Però aquí jo a vegades em poso una mica de verd i una mica de vermell. ¿Vale? Una altra cosa. Oh, és que el gazpacho porta pa i engreixa. Bueno, ja som a l'engreixar. Al gazpacho hi podem posar una miqueta de pa. Una miqueta, si traiem la crosta i posem una mica de molla per donar-li cos, no ens engreixarem. El que sí requereix el gazpacho és un bon oli d'oliva verge. No se'ns ocorreixi fer un gazpacho amb oli de girassol, perquè no tindrà absolutament gust de res a les verdures, al tomàquet, al pebrot. Però serà soso, soso, soso. Ajo blanco. A mi m'encanta. M'encanta l'ajo blanco. I jo, les meves arrels d'avis són andaluses, però jo sóc una catalanufa. Però a mi l'ajo blanco m'enamora. I faig una recepta molt senzilla. Evidentment, per l'ajo blanco té que agradar l'all, eh? Si no, no em facis. També podries fer-lo sense? Sí, però no té sentit. Ja ho diu el nom del plat, ajo blanco. També els escaldo. Val? Aquí sí que poso una cabeça sencera d'alls per quatre persones. Vale? També els escaldo perquè els hi trec aquella rabió. Val? Ah, perdoneu, eh? Ara me'n vaig al gazpacho. M'he deixat un altre ingredient, la ceba. La ceba també hi ha persona que li molesta, però sense ceba. No serà el mateix, no, però pues la ceba no es pot substituir per una altra cosa. Val? I tornem a l'ajo blanco. All, escaldat. Pa sec de 2 dies abans, tallat
ben primet. Aigua filtrada o aigua mineral. Sal. Pebre. Un ou dur. I per decorar, encenalls de pernil, del que puguem comprar. Que podem comprar ibérico, ibérico. Que podem comprar el del Mercadona, doncs el del Mercadona. No passa res. Això és un acompanyament. Què fem amb tots aquests ingredients? Doncs mira, posar-los tots en un pot, o en un termomix, o amb el que tingueu per triturar, posar-li també un bon raig d'oli, d'oliva verge. Jo per un litre d'aigua poso 200 d'oli, que és quantitat. Salar-lo i, si voleu posar pebre, al vostre gust. Una bona estona de nevera, com 3 o 4 hores, i a l'hora de servir-lo, els encenallets per sobre de pernil, hi ha persona que també ratlla ou dur, i unes gotetes d'oli per fer bonic. Bueno, refrescant, deliciós i econòmic. I llavors ve la bichisua, Això que sona tan bé i tan francès. La bichisua també té problemes si la fem amb el, ja ho diré demà, amb el carbassó amb pell. Les persones que prenen medicació pel cor no poden prendre vitamina K perquè els hi estronca els beneficis de la medicació pel cor. Vitamina K en porten tots els aliments verds forts, la bleda, l'espinac, el cogombre, el carbassó, no? Tot el que té un verdor fort, els espàrrecs verds. Val? Pues bueno, què faig? Jo no puc prendre vitamina K. Pues què faig? Pelo els carbassons. Em queden una bichisua blanca que t'entra pels ulls. I la bichisua només vol que sofregeixis un parell de toms aquest carbassó que has tallat a quadrets amb una ceba, si pot ser ceba tendra, ceba fresca, perquè la ceba seca és molt més potent, llavors en posem menys, vale? Si tens un caldo vegetal, perfecte. Si no tens un caldo vegetal, aigua bona. Fer-ho bullir 20 minuts, triturar-ho i, si no tens problemes amb la lactosa, posar-hi 100 centilitres de crema de llet. Llavors ja és l'homes. Ho vols acompanyar amb uns picatostes de pa fregidet o d'aquests tan horribles que venen al súper, però és igual, no s'han de fer. Jo els faig amb una miqueta d'oli o a vegades amb una miqueta de mantega, són 2 minuts i estan boníssims. I, evidentment, també podem prendre freda de nevera i també podem prendre freda de nevera la crema de porro, de puerro. Vale? Agafarem la part blanca de 4 porros, ho rentarem bé perquè a vegades hi ha molta terra entremig de les làmines, ho trossejarem. També hi podem afegir una ceba si volem, o si no volem ceba, 2 dents d'all. Ho farem bullir amb aigua bona, ho triturarem, ho salpebrem, ho triturarem, i llavors també hi podem afegir crema de llet. Que no tolerem la llet? Doncs crema de llet de soja, crema de llet d'avena o crema de llet d'arròs, que també n'hi ha, que ja se'n troba a tots els supermercats. I com aquell que no vol la cosa, tenim 1, 2, 3, 4 plats que podem preparar freds, que els podem preparar el dia abans, ben guardats, amb un tàper de vidre. I quan arribem a casa a l'hora de dinar, només l'hem de treure i servir-lo amb un tassó i ens refrescarà. Després mengem la proteïna que vulguem, sigui de peix, sigui de carn, però això ens refrescarà el cos de la calor, que quan arribem a casa, que hem vingut amb tren, hem vingut amb autobús, amb el cotxe, i arribem a casa calorats, i a lo millor no tenim temps ni de fer-nos una dutxa, perquè hem de tornar a la feina, perquè hem d'anar a portar els nens a col·le. Pues, escolteu, ho prepareu el dia abans, i el dia l'endemà estarà boníssim,
i us refrescarà tot el cos, que és molt important. Hidratar-se, sobretot. Beure aigua, res de begudes ensucrades, ni aquestes begudes energètiques que són un verí. I tothom en bevem, perquè jo també n'he begut. Quan he anat a fer alguna excursió, quan he estat bé i tal, doncs, bueno, sembla que reanim una mica, però no són aconsellables. Aigua, aigua amb llimona, aigua amb ginger, amb trossets de gingebre. Que us agrada fresqueta de la nevera, teniu sempre una ampolla preparada a la nevera. Que us agrada natural, doncs natural. Aigua amb llimona, perquè no us... Hi ha persona que l'aigua no li passa, l'aigua és sosa i l'aigua no li passa. Però sobretot, ara començarem a agafar temperatures altes i això durarà segur fins a finals de setembre. Hidrateu-se, porteu sempre una ampolleta al cotxe, una ampolleta a la bossa. Hidrateu-se, perquè deshidratar-se té molt males conseqüències.

mireu, com que no em sé despedir mai sense dir-vos una recepta dolça, encara que jo no sigui dolçaina, que no és que no sigui dolçaina, no és que no m'agradi, és que el sucre i el sucre blanc

no passa res. No passa res que un dia ens bevem una beguda energètica. No passa res que un dia ens mengem una crema catalana amb el sucre per sobre ben cremat. Un dia no passa res. Però és que hi ha persones que no saben beure si no beuen productes ensucrats. I us asseguro que són molt nocius per la salut. Quan un és jove, diu, ah, aquesta iaia què diu? No, no, però aquest jove es farà gran. En tindrà 40, en tindrà 50, i si Déu vol arribarà als 77 que tinc jo. Però veurà que si s'ha cuidat, la seva vida, la seva salut, haurà sigut bastant més bona que si no s'ha cuidat. I ara us passo una recepta senzilla que es fa rapidíssima i és econòmica i teniu un postre deliciós. Mireu, agafeu dos ous, 70 grams de farina, no més, 80 grams de mantega, 80 grams de sucre, que jo n'hi posaria 40 i del integral, 120 grams de llet, tot això ho poseu en el minipímer, en el robot, a l'eina que tingueu per triturar. La mantega la desfeu si està compacta de la nevera, eh? La poseu en un cassó i espereu que es derreteixi, que es desfagi, vale? Tot això ben batut, ben batut, ben batut. Agafeu el motlle que vulgueu, que no ha de ser molt gran, eh? Perquè les quantitats són petites. Jo crec que amb un motlle de 20... us queda fantàstic. Poseu un paper al fondo del motlle. Tireu la pasta que heu triturat. I a sobre hi podeu posar maduixes tallades per la meitat. Hi podeu posar groselles, hi podeu posar nabius. Aquestes fruites que ara ens diuen que són tan bones per a la nostra salut. La fruita que us agradi. Ho poseu a forn precalentat a 180 graus i en 30 minuts teniu un postre que podeu posar a la nevera quan es refredi i menjar-lo fred, que sembla un gelat, o teniu un pastís de fruita. Ja veieu que és super fàcil de fer. Animeu-vos i cuineu. Ja sabeu que sóc la pesada que us diu sempre que cuinar és un acte d'amor cap a vosaltres i cap a la vostra família. Per tant, feu-me el favor. Aquest estiu, quan tingueu vacances, ja sé que un està de vacances. Si esteu en un hotel, no ho podreu fer. Però si esteu en un apartament, no em direu que no trobareu una hora per fer un bon gazpacho i no comprar un gazpacho d'abric. Per fer un pastisset i no comprar un pastisset industrial. No em digueu que no tindreu temps. Si de cas, digueu-me que no teniu ganes de fer-ho. Però no que no tingueu temps.

I fins aquí, colla, receptes de cuina. Espero que us serveixin per passar un bon estiuet. I recordeu, hidratació.

participar, envia una nota de veu a l'equip del programa d'Alimentació Saludable al 688-90-85-94. 688-90-85-94.

Doncs fins aquí el nostre especial d'estiu, que esperem us hagi agradat. Durant el mes de juliol, cada dilluns tindreu un d'aquests especials que us hem preparat i que desitjo que us agradin molt. Esperem que estigueu gaudint de l'estiu. Jo ja fa dies que ho faig. Aquest any la salut no m'ha respectat gaire i ara toca descansar i cuidar-se a un mateix i poder estar en forma i preparada per la temporada vinent. Us desitjo un bon estiu, que sigueu tan feliços com us sigui possible i disfruteu d'aquest temps tan meravellós. Bona tarda, mussols i mussoles.

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 9.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.

hi ha un univers infinit dins la ment de la gent. Hi ha veritats amagades a les cantonades. Una realitat ominosa que no veiem. La nit dels misteris.

El programa La nit dels misteris és un viatge pel món desconegut que ens envolta. Una oportunitat per parlar dels enigmes i els fets misteriosos existents al món. De les llegendes de fantasmes a les psicofonies des del terrat. Els misteris de la natura i els inquietants visitants de Sirio B. Misteris i enigmes que ja formen part de la nostra existència i del nostre teixit cultural.

0: a la vall d'Aran, enmig de boscos i rius de muntanya, s'amaga un recorregut que combina natura, llegenda i fantasia. És el Camí de la Bruixa, a la població de Tredòs. Aquesta ruta, d'uns 2 quilòmetres i dificultat molt baixa, perquè està pensada perquè pugui fer-la qualsevol persona, fins i tot els nens, els més petits, podem passejar i descobrir l'entorn sense presses, gaudint de cada racó i de la màgia que hi ha entre els arbres. Al llarg del camí hi ha petits detalls que captiven els visitants, com ponts de fusta que creuen riadols, zones de descans decorades amb motius màgics, unes escultures tallades a la fusta i elements que evoquen les bruixes de les llegendes pirinenques. Tot està pensat per crear un ambient que combina imaginació i natura. I per parlar de tot això, i moltes coses més, avui ens acompanya, aquí, a Misteris la nit, la senyoreta Isis Medialdea. Isis, benvinguda a Misteris la nit.
1: Hola, moltes gràcies.
2: Moltes gràcies, Isis, per la teva presència en el nostre programa. Doncs bé, la Isis ha treballat en audiovisuals i en la postproducció d'imatge i vídeo. També en turisme, atenció al client i guia turística. Parla, déu-n'hi-do, 6 idiomes i és una apassionada de la comunicació verbal, paral·lingüística i a través de l'art. Li agrada treballar les emocions i les sensacions mitjançant l'art amb tècniques alternatives per ajudar al creixement professional. Doncs, i si ens expliques d'on ets i com va ser la teva infància?
1: Doncs jo soc de la Vall d'Aran, vaig néixer aquí a Viella i... m'he passat quasi tota la vida a la Vall d'Aran, vaig sortir a estudiar fora als 16 anys i després als 30 vaig tornar i vaig començar pues, a donar a conèixer també aquesta zona com a zona de connectar. Llavors, per mi, viure aquí a la Vall, créixer en un lloc com aquest, ha sigut una manera de poder connectar amb una mateixa, de amb aquesta màgia, perquè és un lloc supermàgic que sempre quan estava estudiant fora...
0: Això passa... Això que em dius d'estudiar fora, sembla que passa molt aquí perquè conec gent de la Vall d'Aran i això em diuen, no?, que clar, aquí tenien a l'institut, a Viella, no?, però que després, clar, per estudis superiors així, moltes vegades tenim que anar a Lleida, a Barcelona, no?
1: Exacte. És un lloc molt petit, llavors tenim l'institut per tota la vall, per tota la comarca, i una vegada s'acaba el batxillerat ja hem d'anar a estudiar fora. Jo, per exemple, el batxillerat ja el vaig fer directament fora perquè volia fer l'artístic i aquí és l'únic que no hi era.
2: I recordes algun moment clau en què vas sentir per primera vegada l'atracció pel misteri i l'esoterisme?
1: Ha sigut algo innat en mi, perquè ho he tingut tota la vida, he crescut d'aquesta manera perquè els meus pares també m'han educat així. Llavors, no recordo un moment clau perquè ja des de sempre ha sigut així.
2: Si vols dir, la teva família també hi havia aquesta influència esotèrica, no?, que t'han transmès una mica, no?
1: Sí, exacte.
0: Perquè, explica'ns una mica més, o sigui, la part de la teva família, què havien fet o que t'han transmès això, què feien?
1: La meva mare sempre li han interessat molt aquest tema esotèric, d'aliens també i tot això, i... ha tingut, bueno, té molts llibres. I de petita, una de les meves, un dels meus entreteniments era quedar-me davant de l'estanteria i llegir els títols dels llibres. Llavors, ella anava preguntant coses també. Llavors, ella ha fet tarot, ha fet hipnosis amb el Fassman, em portaven també de petita a la Fira del Màgic Internacional, el meu pare també feia moltes meditacions... li agradava molt també el budisme, teràpies alternatives, i he crescut pues, amb tot aquest coneixement al meu voltant.
2: En canvi, tu has fet estudis formals, no? Com has compaginat aquesta inquietud espiritual amb aquests estudis més reglats o formals, per dir d'una manera?
1: Jo vaig fer primer els estudis formals i tota la part aquesta de l'espiritualitat ha sigut una part que ja forma de part de mi, que anava llegint tots aquests llibres que li anava fent a la meva mare. M'he deixat dur sempre per la intuïció del que volia fer, que és el que em cridava, i no el que he de fer això perquè pues, té més sortida, o sinó que em deixava guiar i gaudir. I als 17 anys la meva mare va ser que em va portar al seu astròleg, i allà pues, també em van dir la carta astral, em van dir pues, el camí, soc de Géminis, el camí també que millor em va a mi és la comunicació, l'art, el coneixement, i pues, vaig dir, bueno, pues, també és una cosa que el coneixement sempre és un vull aprendre més, i vaig començar pues, a fer això que em cridava, que era tot el tema art, idiomes, comunicació...
0: Perdona, idiomes. Sí. El Josep Antoni ha dit que parla 6 idiomes.
2: Aranès sí. També, no? I em sembla que japonès.
1: Sí, clar.
2: Japonès també, oi?
1: Sí, sí.
2: Has estat al Japó o has viscut al Japó alguna temporada?
1: Hi vaig anar de vacances. Una vegada i de tornar. Tinc moltes amigues japoneses i tinc família també, que tinc un cosí també que s'ha casat amb una japonesa i... em crida molt.
2: És molt fascinant. Jo vaig estar a l'abril passat i la veritat és un país que em va agradar moltíssim, però, sobretot la gent. Eh?
0: Però per què va ser l'interès pel japonès? Pel manga o per l'anime?
2: Perquè mira que és complicat,
1: sí. Sí, al principi va començar així com de petita, pues això que mires Dragon Ball, Doraemon, totes aquestes sèries que feien al Super 3.
0: Sí, molta gent d'aquí de Catalunya han estudiat japonès perquè de petits... Va... De fet, ara que ho dius...
2: I també perquè els va del sushi.
0: Sí, bueno, sí, però ara que ho dius, que quedi així una mica. Va coincidir quan tenia els nens petits, pues que va començar a volar Drac a TV3. I perquè mengessin els hi posàvem els dibuixos. O sigui que molta gent ha crescut amb bola de drac aquí.
1: Sí, sí, nosaltres, jo vaig estudiar al col·le d'Arties i al migdia ens portaven al parador a dinar i després de dinar anàvem tots a la sala de la tele a mirar a bola de drac.
0: Anem a fer una cosa, mira, ja que parles tants idiomes. La següent pregunta que et farà el Josep Antoni ens la contestes amb aranès, tan tranquil·la. Vinga, endavant.
2: Però jo te la pregunto. No,
0: ella ho pregunta...
2: Alguna paraula sí, en sé, ella... jo de... Després en parlarem d'aquest tema, no? A veure, tu dius que has estat al Japó i jo entenc que t'agrada molt la natura, perquè clar, allà on vius, a la Vall d'Aran, és un lloc especial. Quina influència té la natura, on tot, on has viscut, dintre de per la teva manera d'entendre la vida?
1: Que de la natura en Taizu i un element vital que te connecta amb estiu d'emocions. Perquè tu estem en talocs que hi havia aigua, com les cascades, els rius, i un lloc que te connecte i deixa fluir aquesta creativitat, perquè jo de petita també estava pintant, també era meva mare, que era pintau i jo també. Ens ha ajudat a gestionar les emocions.
2: Perfecte, jo penso que els nostres oients han entès perfectament,
0: sí,
2: perquè...
0: És que...
2: I a més és tan bonic, ja, aquest idioma occità, no? Que té molta relació amb el català.
0: És el que volia dir, que moltes vegades, doncs, si estàs per aquí a la Vall d'Aran i la gent parla aranès, els pots entendre sense cap problema. Vull dir que està molt bé que a vegades, pues, mira, si els trobes amics o així, que et parlin amb aranès de tant en tant.
2: No, a més, per mi és una llengua molt bonica, molt especial, i sobretot amb una cosa més l'Occitània. Hi ha alguna experiència de joventut que consideris l'origen, el principi del teu vincle amb el tarot o amb la bruixeria ancestral?
1: Connecto més amb el tema Egipte i l'alquímia, i d'aquí pues, sí que he anat connectant després amb el tarot i la bruixeria, bueno, tots aquests rituals i màgia ancestral, i... No recordo una experiència en concret, però sí que sempre quan anem d'excursió per aquí a la vall amb la meva mare sempre ens va ensenyar les plantes, les propietats que tenen, i és molt divertit.
2: Suposo que els boscos aranesos, no? I aquestes boires inciten tot això una mica, aquests contes de fades i aquest ambient una mica així esotèric, no?
1: Sí, a més, a part d'això també hi ha totes aquestes plantes que tenim aquí a la natura, que moltes... Sí, tenen aquestes propietats curatives o inclús alimentàries, com la d'endelleu. La meva mare sempre, quan surten, les recull i ens les posa a les amanides.
2: Sí, o l'elba fetxera, no?, que també es feia servir per curar les malalties del fetge. El que passa és que si menjaves massa et podies quedar el fetge, també diuen, no?
1: Sí. I hi ha la planta sabonera també, que de petites, recordo que quan anàvem a excursió ens volíem rentar les mans, agafàvem aquesta planta i anàvem al riu.
0: Carai.
2: Ara, malauradament, més que gent tubant plantes, tu vas buscant bolets, no?
0: Perquè, ah, sí,
2: que,
0: això sí.
2: Això sí que s'ha convertit. Home, els bolets també tenen propietats al·lucinògenes, no?
0: Sí, i parlant de les muntanyes, a veure si et sona això.

0: Doncs aquesta seria una de les cançons que canteu aquí dalt sovint a les festes i així, veritat?
1: És un himne, de fet és l'himne occità, no?
0: És l'himne
1: occità per excel·lència, no?
0: Molt maco. I llavors, que comentava, aquest estiu estàvem de vacances, Josep Antoni, amb la família, i anem a anar a Vall d'Aran. I aleshores, com anem amb nens petits i així, anem a anar a preguntar a Informació i Turisme, allà a Viella, escolta, hi ha alguna excursió així que amb nens petits es pugui fer? I escolta, el primer que ens van dir, aneu a Tredòs. Aneu a Tredòs, que hi ha una excursió molt maca que es diu El Camí de la Bruixa. I anem a anar, i llavors allà anem a veure, bueno, hi havia moltes cosetes, però hi havia com una casa d'una bruixa, i estaves tu, Isis, allà. Què feies allà? Què feies allà, Isis?
2: I allò, doncs, era la bruixa de Tredòs.
0: Eres la bruixa.
1: I es diu el Camí de la Bruixa.
0: De la Bruixa, sí.
1: Si ho he pronunciat bé.
0: I exactament... Sí. Estaves allà perquè a l'estiu feu representacions i així pels nens i per, bueno, explica'ns una mica això.
2: Sí, a l'estiu estem des de mitjans de juliol fins a finals d'agost allà a la caseta de la Bruixa fent encanteris i llegint oracles per la gent que passa i també jugant amb els nens, els nens i una mica la natura també, perquè tenim moltes plantes i molts arbres allà que a vegades no es coneixen i són plantes molt comunes que tenim aquí, inclús les avellanes que ens les mengem cada dia.
0: Ah, sí. I els nens no s'espanten quan us veuen allà amb el sombrero de bruixa i...
2: I allà... Doncs crec que s'espanten més els pares que els nens.
0: S'espanten? Bueno, també hi ha una part que sembla que teniu com una presó pels que es porten malament, no?
2: Sí.
0: Ai, poseu els pares.
2: Malament, sí.
1: Els nens ja estan molt acostumats a veure coses d'aquest tipus.
2: Sí, normalment són els pares que entren així com espantant els fills i això, i quan surten de la casa es troben a les bruixes, saps? I es queden, ui.
0: I carai, no s'ho esperen, no? No s'ho esperen. I ens pots comentar una mica com va començar tot això del Camí de la Bruixa 3-2?
2: Sí, tot això va començar després del Covid, perquè hi havia aquest caminet que estava allà al poble, i llavors l'alcalde va dir, l'alcalde de Tredòs, que és el Juanjo Espanya, ens va dir i que volia recuperar aquest camí per donar-li una mica de vida al poble i que la gent pogués sortir a passejar, perquè va ser clar, després de l'època que estava el Covid, que estàvem tots tancats, és un recuperar el camí per fer una passejada així, poder connectar amb la natura i donar una volta pel poble de Tredòs.
0: Molt bé, o sigui, llavors, primer, no, duria sent a més el camí que teníeu de feia temps, no? Vull dir, un camí, i després, clar, ara està amb tot de petits detalls, hi ha una cabanyeta, nen, que és per deixar les dents, com del ratoncito Pérez, no?
2: El ratoncito Pérez i les bruixes de les... Ai, les fades de les dents.
0: Les fades.
1: I demanes un desig, no, també, o no?
0: Sí, bueno, però fa molta gràcia, perquè és un... A l'arbre, no?, que hi ha com una porteta... i poden posar-se els nens i totes les altres coses, això es duien a posant després amb el temps, no?
2: Sí, es van anar posant poc a poc. Cada any hi ha una novetat al camí. I després per Halloween també estem allà diferents éssers fantàstics. Jo, per exemple, per Halloween soc la fada de les dents, després també hi ha més bruixes, tenim els vampirs.
0: Okay.
2: Hi ha així personatges.
0: Però llavors ho deu fer-ho a mitjanit, això, vull dir...
2: Bueno, ho fem a la tarda perquè cap a les 5, 6, aquí ja està molt fosc.
0: Ah, esclar, ja llavors ja feu, sí. Ja feu el camí. I per Halloween, bueno, serà aviat. Ve molta gent de fora o...?
2: Ve moltíssima gent. L'any passat vaig dir que no va poder entrar de la cua que hi havia.
0: Ah, clar, perquè deu fer una... Clar, que no és... Parar fora una mica a l'entrada, no? I anar deixant passar grupets, no?
2: Sí, exacte. Bé, estem pues, tot a lo llarg del caminet, estem els personatges i la gent, tenim també a l'entrada algú que va regulant,
0: clar.
2: Que no passin tots de cops, perquè si no també amb els espants, aquestes coses, bueno, hi hagi una mica d'espai perquè la gent pugui anar passant sense accidents.
1: Sí, això que comentàveu, no?, del tema del turisme cultural i l'interès pel part de la gent, tot això, jo ho he experimentat aquest estiu també, perquè vaig anar, diguéssim, a Zumalacárregui, no sé si ho coneixes, que hi ha la Cova de les Bruixes, hi ha un museu de les Bruixes molt interessant, i és el nord de la província de Navarra, en el Pirineu Navarra, Navarrés també, hi havia també moltíssima gent. En certa manera, jo penso que s'està redescobrint tot el tema relacionat amb les bruixes en el Pirineu. Com ho veus? Vull dir, la gent està molt interessada a la Vall d'Aran pel tema de les bruixes?
2: Sí, hi ha molta gent interessada i a més també cada vegada hi ha més consciència de que les bruixes no eren dolentes,
1: no,
2: sinó que eren dones sàvies. I sí que el Pirineu és una zona que sempre ha sigut zona de bruixes i de dones sàvies que anaven pues, a fer remeis amb les plantes que trobaven.
1: Sí, precisament això, en el museu el que s'explica precisament és que van ser, diguéssim, atacades i assassinades perquè... perquè precisament tenien molt coneixement sobre la medicina, sobre la curació, i tot aquest coneixement que venia de les plantes de l'interès, en principi semblava que era una cosa malifeta del dimoni, però no, era el coneixement científic, gairebé.
2: Exacte.
0: Sí. Sí. Què anava a dir? Què simbolitza aquest camí en termes de patrimoni natural i cultural del vostre poble de Tredòs i de la Vall d'Aran en general?
2: Sí, per Tredòs és un actiu molt valuós, perquè també allà hi havia la creença de les bruixes, era un dels pobles on hi havia aquesta creença, i que deien que hi vivia una bruixa.
0: Carai.
2: Que era la Trebosina, i...
0: Que era aquí? Qui és dir?
2: La Trebosina.
0: La Trebosina de Trebòs.
1: La Trebosina.
0: Jo entenia la Teresina, diu.
1: Jo entenia la Trebosina, no?
2: La Trebòs, sí.
0: Trebosina de Trebòs.
2: Llavors, doncs, la gent del poble anava a aquesta... bruixa, aquesta dona, a, pues, quan els feia mal alguna cosa, que els donés algun remei.
0: Vaja.
2: Doncs també és per recuperar aquesta tradició, aquest coneixement, que moltes vegades es perden, si no es van explicant, doncs aquestes coses es perden, i així és una manera de recordar les llegendes que explicaven els avis i de recuperar i fer una passejada donant aquest coneixement als nens, també.
0: Molt bé. A cada pas del camí es desperta la curiositat, perquè et recordes de les llegendes, no només les llegendes dels llibres, sinó també aquelles llegendes que viuen als camins, als boscos, i a l'imaginari de qui s'atreveix a caminar per aquest camí de la bruixa. Ens podries dir si hi ha algun lloc concret del camí que et sembli especialment significatiu a nivell espiritual?
2: Sí, la veritat és que tots els llocs al costat de l'aigua, al costat del riu, aquells tenen molta energia. I després també on està la caseta, que hi ha com una pujada que porta a un prat amb gronxadors, allà també hi ha molta energia.
0: Però on està la caseta de la bruixa?
2: Sí.
0: Que puges.
2: Hi ha la caseta de la bruixa i quan passes la caseta hi ha com una bifurcació.
0: Sí.
2: Que puja una miqueta i l'altra que va cap a un pont. Pues la que puja, allà amunt hi ha uns gronxadors i hi ha com una esplanada al costat.
0: Vale, o sigui, i després hi ha aquell apartat on teniu com una escombra gegant, i un sombrero gegant de bruixa. Aquest és un altre lloc, no? Que la gent es fa fotografies allà.
2: Sí.
0: És un fotoset.
2: Aquest és el racó de les fotos, sí. El cornet de les fotos.
1: El fotocorn.
0: Sí, el que també és el que tu deies.
2: És molt divertit.
0: Tothom, clar, si vas al camí t'has de fer la fotografia allà. I és cert això, que estar al costat del riu, sobretot a l'estiu, per passejar, és un lloc molt agradable, entre les ombres dels arbres, i que pots anar cap allà baix a tocar l'aigua, és un camí molt acollidor. Com veus, et faig una pregunta, la relació entre el turisme cultural i el respecte a l'espiritualitat en un lloc com aquest? Em refereixo, vull dir, ara passa molta gent, no? La gent respecta aquest camí? Vull dir, el trobeu que la gent passeja i és respectuós en tot, amb la natura i l'entorn?
2: En general, la majoria de persones ho són. Sí que de vegades ens trobem alguns papers allà que llença la gent del terra i cosetes d'aquestes que, bueno, els hi anem recordant quan estem allà a la caseta, els hi diem que si volen fer alguna cosa que s'ho guardin,
0: clar.
2: I a l'entrada del poble o del pàrquing hi ha allà la brossa.
0: Sí. Per a captar aquesta màgia del camí, tu et sembla que els nens potser són una de les persones que millor ho capten, aquesta energia o aquesta espiritualitat que hi ha en aquest camí?
2: Sí, els nens capten moltes coses, tot i que també depèn de com els han educat, perquè hi ha alguns que venen tant amb aquesta por de trobar a la bruixa i que la bruixa és una dona dolenta.
0: Ah.
2: I llavors no viuen res més. Llavors van amb molta por i van a la defensiva, diguem, saps?
0: Suposo
2: no tot, però n'hi ha alguns que sí.
0: Sí, suposo que després de conèixer-vos a vosaltres ja canvien d'opinió, no?
2: Sí.
0: Estan sí. Més... Però el que deia el Josep Antoni, no? Quan parles bruixa tenen una connotació negativa i, en canvi, aquí els hi estem donant una altra visió.
1: Cada cop, és el que tu comentaves abans, va canviant el concepte que tenien abans, eh?
2: Sí, llavors hi ha pares que són molt conscients d'això i que ja els han explicat. Llavors pues, venen més amb aquesta energia de jugar, gaudir, veure si troben fades, bruixes i tots aquests processos fantàstics. I uns altres que sí que ven com així un poc i una mica més tancats. Però ens ho passem tots molt bé, perquè fem l'encanteria ja i ja s'ho passem bé i ja veuen que no fa por.

0: Bé, doncs ara canviem de tema i passem a la teva activitat professional, no? Vull dir, per una banda, tenim, és il·lustradora i dissenyadora gràfica. Com es combina aquesta faceta creativa amb la més espiritual que hem parlat abans?
1: Doncs utilitzo aquests coneixements per ajudar la gent també a treure la seva creativitat. Ens m'ajuda dels oracles i del que sé d'il·lustrar i dissenyar perquè les altres persones també puguin treure aquesta creativitat i materialitzar les seves idees i fer els projectes que tenen al cap.
0: I com gestiones els encàrrecs de disseny quan impliquen un component simbòlic o espiritual?
1: Bueno, per mi, tot el que és creativitat ja és espiritual. I el que faig és, tinc el meu espai creatiu, on poso la meva espelma, el meu incens, i connecto amb l'essència del projecte que m'encarreguen.
2: Vale. A més, me sembla que em vas dir que també feies audiovisual, que havies estudiat coses de cine i així.
1: Sí.
2: Has fet alguna pel·lícula o has intervingut en algun projecte audiovisual?
1: Sí, he fet uns quants curts, també algun llargmetratge i un documental sobre la història de Bakir.
2: Que això es deu poder trobar, veure aquests documentals?
1: Estan a internet. Bueno, el documental no estic segura, es diu Aquestes muntanyes.
2: Vale, o sigui que la gent s'hi vol...
1: Jo crec que per allà per internet deu estar.
2: Vale, que busquin aquestes muntanyes, que podem veure un reportatge sobre Baqueira en el qual has participat.
0: Sí, de fet, a la teva pàgina web parles de que la gent pot connectar amb la seva pròpia creativitat i transformar les idees en alguna cosa concreta, no? També tens exercicis per a treballar l'expressió i la comunicació i d'altres exercicis per eliminar bloquejos i connectar amb el teu interior. Es podries explicar una mica més detall el tipus d'exercicis que tracten?
1: Jo per aquests exercicis utilitzo les cartes d'oracle i el tarot. Una manera de treballar visualment, saps, de fer una visualització amb la imatge que surt, que veig, que em transmet, i a partir d'allà pues, fer exercicis com d'escriptura creativa, inventar-se una història, que m'estan dient les cartes, on creo personatges, aquesta carta és un personatge, després ve pues, la situació en la que està, la seva personalitat i... A través d'això pues, anem creant històries, quadres, i el que els surt, pues, ho plasmin allà.
0: De fet, també dediques al coaching, perquè has desenvolupat un concepte de coaching creatiu. Com el definiries? Què aportes en el tema del coaching amb aquest concepte propi teu?
1: Pues, doncs per mi és connectar amb aquesta part, aquestes emocions. Jo sempre de petita he sigut molt de relacionar colors amb les emocions. I el que més faig pues, és això, connectar aquestes emocions amb els colors i treballar què em transmet això, què ho significa per mi, i és una manera de gestionar les emocions a través de l'art.
0: I en certa manera també això ajuda a, quan una persona se sent bloquejada en la seva activitat, quin tipus d'eines fa servir pel treure aquest bloqueig? De vegades a mi em passa, no? Quan haig d'escriure els programes de ràdio, doncs de vegades em sento, ui, què has de fer ara, no? Com, què hauria de fer per, en certa manera, trobar aquesta creativitat que en un moment donat he pogut perdre?
2: Espera. Fem això. Ara tinc el Josep Antoni aquí, que té un problema perquè vol fer el programa d'òpera i s'ha estancat. Explica el que ha de fer, però explica-li en aranès. A veure si, a veure si així capta.
0: No, ara, no dic res. No,
2: deixa-la així, que t'ho explica. Digue-li què és el que ha de fer, va.
0: Pren nota.
2: I pren nota.
0: Va, clar, evidentment, és una classe gratuïta. S'ha d'aprofitar.
2: Endavant, Isis. A veure què ha de fer.
1: Vinga, començar. Això que ha de fer, això que et sent, ¿vale? No és jo a causa que de la personal li ha de dir tio has de això, sinó que què sentes tu, ¿vale?
2: Entesta't, sí. Ho has entès, no?
0: Bueno, també ho he gravat per poder fer un bon translit.
2: Continua. Deixa que t'expliqui, dona, home, estigues atent.
0: Jo estic atent, prenc nota, eh?
2: Sí. Endavant.
1: Això s'ha entès bé?
2: Sí, ho està entenent tot.
0: Sí.
1: Vale,
0: perfecte. És el Google Translate m'ha ajudat després.
2: I està prenent notes, també, que el tinc aquí al davant. Endavant. Sí. Què més ha de fer?
1: Vale. Per exemple, un dels exercicis que posa, agarrar, un oracle o un llibre, agarrar la pàgina, elige era la primera frase que digués. També és dir, ho he esbarrat, pues, escolles i la frase, a veure què t'he dit d'aquesta frase. En aquesta frase comences a escriure això que t'inspira.
0: Ho entès perfectament.
2: Ostres,
0: eh?
2: Molt bé.
0: O sigui, això el millor seria agafar una pàgina a l'Arsal.
2: Sí, agafar d'un llibre.
0: Sí, l'Arsal.
2: Sí, sí, sí.
0: I... Això és on va inspirar Giuseppe Verdi per compondre una de les seves millors òperes. Eh? Agafar el llibre i començar per una pàgina.
2: Molt bé. És, està molt bé, eh? Ha pres nota, eh? Soc testimoni.
0: Moltes gràcies, perquè ha sigut molt fonamental per la meva cultura creativa nova.
2: I l'ajudaràs a poder fer un millor programa.
0: Jo
2: també he pres nota, eh? Sí. Que consti que jo també he pres
0: nota. Bueno, tu no fa falta que et superis.
2: No, no, no.

0: I sí, és el secret d'en Som. Com va ser el primer tot en què vas començar a treballar? Quina experiència recordes sobre el tarot, específicament?
1: Mira, amb el tarot, jo recordo la meva mare que utilitzava el tarot i, bueno, que té una col·lecció de tarots enorme.
0: Ah, vale, així sí. Has pogut veure molts diferents tipus de cartes.
1: Sí, sí. De fet, m'encantava agafar-los i mirar-los i tenia un d'animalets molt mono.
0: Ah, sí?
1: Que hi havia una carta que vaig agafar i la vaig dibuixar així en pastels, la vaig fer gran perquè m'agradava molt.
0: Carai, o sigui, ja de petitona agafaves les seves cartes i jugaves amb ella.
1: Sí, però hi havia el de Marsella, que no m'agrada res.
0: El de Marsella no?
1: Llavors, el de Marsella no m'agrada res.
0: Ens podries explicar llavors de quin seria el teu tarot preferit o el que te sents més identificada?
1: Sí, jo amb el que més treballo era amb el tarot dels àngels.
0: Dels
1: àngels. És el tarot dels àngels.
0: Ah,
1: i després
0: dels àngels.
1: El que es diu Videntes de la Luz.
0: Vale.
1: Perquè els tipus de colors són més contemporanis, aquests.
0: Vale,
1: els clàssics no els
0: clàssics,
1: puc utilitzar.
0: El Marsella, el Ray Waite, el tarot de tot i aquests... No, vas una mica... És que, clar, el que tu dius, n'hi ha ara molts i si aneu col·leccionant deus pogut escollir els que t'agradessin més, no?
1: Sí, perquè mira, a mi el de Marsella em recorda tant a l'edat mitja.
0: És veritat.
1: I el romànic, que em dona molt mal rotllo perquè són les pintures d'aquestes. Que bueno, no m'agrada.
0: Clar, a veure, també hem de comptar amb la teva edat, que ets jove i t'agrada més potser un tipus de carta o de figures, il·lustracions més modernes, no?
1: Clar, sí, a mi em criden molt els colors, llavors utilitzo tarots i cartes que tenen aquests colors més vius, normalment solen tenir els colors dels set sacres, i perquè amb això també connecto molt, i això que comentava abans, jo també connecto molt amb els colors, i necessito que siguin vius. I el de Marsella, pues, no em crida.
0: No. I per una altra banda, a part de les cartes del tarot, doncs el que ensenyeu allà en el camí de bruixa, que a mi em va sorprendre, de fet vaig parar-me allà al costat i vaig veure les cartes, és el que s'anomena l'oracle del camí de la bruixa.
1: Sí.
0: Aquestes cartes que m'assembla que has fet juntament amb la teva mare.
1: Sí, aquestes cartes les hem fet amb la meva mare. És un oracle que està inspirat en el camí de la bruixa de Tredos i que té il·lustracions que són llocs que es poden trobar allà al camí.
0: Sí, que,
1: és una manera de connectar també amb aquest camí.
0: I llavors, com va ser que la idea? De qui va ser la idea? Teva, la teva mare?
1: Va ser una barreja perquè abans d'aquest oracle, amb l'alcalde del poble de Tredos, vam fer un joc de cartes de les flors que es trobaven al camí.
0: Sí,
1: i aquesta, després va fer aquest joc, i com la meva mare i a mi ens dediquem també a això dels oracles, vam pensar, i per què no en fem un que sigui del camí també, que és de la vall, és un record bonic també si la gent el vol, i va sorgir aquesta idea també de fer l'oracle del camí connectant amb la natura, amb els quatre elements, i que sigui un camí iniciàtic també per les persones, una guia per dir, bueno, en quin moment del meu camí em trobo, cap a on vaig, o com puc millorar, i que ens ajudi també.
0: És veritat, perquè en les cartes trobes a l'entrada del camí de la bruixa, que està en una il·lustració, també hi ha una que em va cridar l'atenció, que és una cara que hi ha en un arbre, o sigui que s'ha fet com una escultura de fusta, no?, però en la cortesa d'un arbre.
1: Sí.
0: És, que de fet me sembla que és un dels concursos que feu, els que entren allà. Han de trobar, no sé si eren tres cares que hi ha en els arbres.
1: Hi ha unes cares amagades als arbres i s'han de trobar. Hi ha mussols, també.
0: I ara també, o sigui que... I clar, els que el troben tenen bona sort per tota la vida, ja. Si vas allà, has de buscar-ho. Quina diferència trobes en treballar amb el tarot tradicional, les cartes del tarot que coneixes, i l'oracle del camí de la bruixa?
1: Doncs l'oracle és com... no és més simple, però sí que dins el tarot podem trobar moltes coses, treure molta informació, i l'oracle es centra amb aquests elements de la natura, amb aquest camí de cadascú, et ajuda a enfocar d'una manera més fàcil per la gent que ho vol utilitzar en el seu dia a dia, una guia pel dia a dia.
0: O sigui, pel dia a dia et pot servir per no saps què fer ben bé i consultar l'oracle.
1: Sí.
0: Com una mena de I-Ching, no? L'I-Ching que... però més senzill, vull dir...
1: Sí, més senzill.
0: No cal tirar monedes i tal.
1: És... No, més senzill. A més, com que està dividit això amb els quatre elements, també t'ajuda a dir, bueno, pues, potser estic sent molt mental avui si em surt una carta d'aire i me deixa endur més pel que em diu el cor, o si em surt una de foc, pues, he de treure aquesta passió, que és el que m'agrada fer.
0: Saps què podem fer, Isis? Perquè els nostres oients ho entenguin millor. Anem a fer una prova, Isis. Tu tens les cartes aquí a la mà?
1: I tant, les tinc aquí al meu costat.
0: Tens aquí just al costat. Mira, el Miquel Àngel, que és el nostre tècnic de so, ara s'està aproximant aquí perquè ell vol saber veure, experimentar en viu i en directe això de l'oracle que m'hi ha. Miquel Àngel, què tal?
2: Bé.
0: Okay, va, ens ha deixat ja tot preparat. Què ha de fer el Miquel Àngel? S'ha de concentrar en alguna cosa?
1: Que es concentri en ell mateix, que tanqui els ulls un momentet i faci tres respiracions profundes.
0: Un moment, tens que respirar més profundament, home, Miquel Àngel. Ara. Vale, ara és que... aguant. Vale. Marcel, has respirat. Vale, ara he d'escollir una carta, no?
1: Sí.
0: Vale, com ho fem? A veure, diu un número, per exemple, i... o poses aquí al damunt de la taula que et digui cap a on escollir la carta?
1: Faré tres talls.
0: Molt bé.
1: I que em digui quin vol. El 1, el 2 o el 3?
2: El 2.
0: Ara has agafat el 2? Sí. Que era el que estava al mig, o...?
1: Era el que estava al mig.
0: Mira, és que és un home molt centrat, eh? El Miquel Àngel és molt centrat. Ni d'esquerres ni de dretes, centrat.
1: Vale, doncs he agafat tres cartes.
0: Molt bé.
1: Aquest que m'ha dit i ha sortit.
0: A veure, què ha sortit? Apuntem-ho.
1: Tenim primer la claritat.
0: Claritat.
1: Espera activa i meditació.
0: Ho has sentit, Miquel Àngel? Sí. Claritat, espera activa i meditació. Ara la Isis ens explicarà a veure què vol dir això. Que, això què serà? Per el dia d'avui? A veure com està o així?
1: Això és una guia del moment en el que està... què ha de fer per seguir endavant.
0: Molt bé. Et definirà una mica com estàs en aquest moment. Bueno, en aquest moment estàs sentat aquí davant meu, amb els cascos, però s'entén que és a nivell interior i emocional i espiritual.
1: Llavors tenim... ens ha sortit la primera carta de claritat, que és de l'aire, és la ment, d'idees i coneixements, que ens parla de... ara mateix és un moment d'aconseguir la informació de tot allò que tens al cap, posar-la en ordre i buscar informació per ser conscient de tot el que tens, sí? De tots aquests pensaments que tenim al cap.
0: O sigui, té que ordenar l'habitació, no? Per...
1: sí, això mateix.
0: Sí, o sigui, quan tornis a casa, és ordenar l'habitació.
2: Prenc apunts.
0: Molt bé.
1: Sí, de fet, la meva mare sempre ens diu... com tingueu l'habitació és com teniu el cap.
0: Com la tens?
2: Perfecte, soc molt endreçat.
0: Sí. Bueno, ja t'hi he dit, és una persona centrada. La veritat és que sí, Miquel Àngel. Bromes a part, és un home endreçat.
1: Doncs endreçar, tenir tot això endreçat, i després la segona carta que ens parla de l'espera activa és de tots aquests projectes, pensaments que tens, els hi dones la intenció i... et poses a fer les altres coses del dia a dia, gaudint i jugant del que tens davant. Això ens porta a la tercera carta, que és la de meditació, de l'aigua. T'ajudarà a aquesta presència d'esta, jugant, gaudint del que tens davant de les petites tasques que fas el dia a dia, t'ajudarà a connectar amb el teu interior i a trobar la pau.
2: Bé, Prenc apunts, ja m'hi trobo una mica.
0: Però li vols fer alguna pregunta, algun matís especial de la teva vida que vulguis? A l'amor, l'amor. Perquè en qüestions de... sempre... en qüestions sentimentals és sempre...
2: Sempre anem a parar el mateix.
0: Sí, perquè...
2: Quin misteri.
0: És una persona jove, ben plantat, el nostre tècnic de so, Miquel Àngel. Aleshores, potser que agafi una altra carta, no?, per aquest tema...
1: Sí.
0: Va, quina, com ho fa? Què diu un número
1: vale.
0: també...
1: Sí, que em digui el número.
0: De l'1 al 3, no? Vull dir, 1, 2 sí. o 3.
2: El 3.
0: Vale, ara vale. t'has anat al 3.
1: Mira, surt la carta de la confiança.
0: Hombre!
1: Com aquesta carta és la il·lustració de la carreta de les fades de les dents.
0: Ah, mira!
2: Ah, que bé!
0: La il·lustració de la carta de les fades de les dents. I què significa, doncs, a nivell així d'amor, de relacions i, o de parella?
1: Significa que ha de ser ell mateix, confiar en ell mateix, en el que sent, i avançar, anar a per totes amb seguretat. Perquè així és quan vindran els canvis.
2: Oh!
0: Ah!
2: Oh,
0: I, nen!
1: Que no s'ha de rendir, ha d'anar avançar amb seguretat sense rendir-se, perquè hi ha esperança.
2: Oh, m'ho apunto, eh?
0: Apunta.
2: Ja va bé, ja m'hi trobo, eh?
0: I té que tocar la guitarra per aconseguir això? Perquè a vegades l'hem vist tocant la guitarra i no sé...
2: No, això ho faré igualment.
0: Això ho continuarà fent, ja.
2: Sí. Igualment.
0: Bueno, què et sembla?
2: Molt bé.
0: Has pres nota?
2: Sí.
0: Bueno, doncs pues, està molt bé, Miquel Àngel. Doncs nosaltres continuem. Moltes gràcies per la intervenció que has vingut aquí i aquestes explicacions que ens has fet. Parlant de l'oracle, et deus haver trobat en moltes persones que t'han vingut a consultar. Ens podries explicar algun cas o alguna curiositat que t'haguessis trobat, no sé, alguna persona que li vas dir alguna cosa i després o què li va passar?
1: Bueno, realment... Sí que ens hem trobat al camí de la bruixa moltes persones, perquè clar, també ja tenia l'oracle i les persones que volien pues, podien agafar una carta.
0: Com jo mateix, jo vaig agafar una carta, ara no me'n recordo quina era, però i em vas dir que tot m'aniria bé, la veritat és que no em puc queixar, eh? Vull dir, en el meu cas ho vas encertar 100%. Vale.
1: També hi ha molta gent que agafa una carta
0: sí.
1: i... li ressona molt i es posa a plorar allà davant.
0: Ah, sí?
1: Molt emocionant, sí, sí.
0: O sigui, et passen allà tan tranquils, no? És una... sí. I tu els hi dius que agafin una carta.
1: Sí.
0: I aleshores...
1: agafen els que volen, doncs això, poden agafar una sí. carta i hi ha gent que doncs, potser està en una situació personal que ho està passant malament i el que els diu la carta els ressona molt, s'emocionen i els comencen a sortir les llàgrimes, com una alliberació.
0: Ah, o sigui, t'has trobat això, no? Gent que realment, en sí. aquell moment, aquella carta li dona com

0: podríem fer això, concentrant-nos en els elements, utilitzant també diferents símbols com la numerologia i tots aquests coneixements que tenim que també es poden aplicar a qualsevol tipus d'oracle, tarot, somnis, reiki, utilitzar tot això conjuntament amb aquest camí, aquesta connexió amb la natura, amb l'interior, posar-ho tot això aquí a les cartes. Llavors, tenim els quatre elements, que són 10 cartes, utilitzen la numerologia també, hi ha un significat segons el número que tenen.
1: Sí,
0: i
1: perquè
0: aquest... per escriure tot això, tot els textos estan escrits en base a l'element...
1: Deu estar les dues pensant en el significat, no?
0: Sí. Perquè... em pensa el significat i ella va fer les il·lustracions.
1: Perquè ella també pinta, la teva mare.
0: Sí.
1: Molt bé. Perquè aquesta creació, pel que quan ens presentes a l'oracle, diu que neix de l'amor, del llinatge. Dius que ella et va ensenyar el camí, que és com un pacte entre bruixes, me sembla que dius. Ella t'ensenya el camí i tu el poses en moviment.
0: Sí, perquè ella, pues, jo segueixo els seus passos. La meva mare sempre ha estat, pues, amb aquest món esotèric, amb les cartes, amb l'art, perquè ella, quan jo era petita, ella pintava molt i jo, pues, la imitava, també pintava i sempre, pues, estàvem pintant. De fet, quan ella està embarassada de mi, va pintar un quadre de a veure què és el que jo la inspirava i el tinc aquí a la meva habitació, que sempre l'utilitzo d'inspiració.
1: Molt bé. I què va sortir?
0: Ara
1: m'ha explicat la curiositat que va dibuixar. Que és un arbre?
0: És com una bola de llum amb un Israel i colors abstractes al voltant.
1: Està molt bé, molt bé. Sí, i la tens allà i això t'inspira, no?
0: Sí. Perquè això, aquest quadre també... els colors dels set sacres.
1: Està molt bé.

0: Doncs, de fet, està passant el temps ràpidament, aquí parlant de l'oracle, el camí de la bruixa. I arribem ja a l'última part, que seria el qüestionari. A tots els nostres invitats els hi fem unes preguntes i, com et vaig comentar, no? Cada invitat explica la seva vida. Comencem per la primera. Quina és la pel·lícula de la teva vida? La teva jove vida, perquè... Vull dir, hi ha gent que ha tingut molt més temps per mirar pel·lícules. Però quina és alguna que recordis que t'emocionés especialment?
1: Jo més que de pel·lícules soc de making of.
0: De making of?
1: Sí, m'agrada molt veure els making of de les pel·lícules.
0: Ah, carai. I llavors quin making of t'ha impressionat?
1: Llavors, el que més em va marcar va ser el de la tercera pel·li de Harry Potter.
0: Ah, per què?
1: Perquè vaig veure... O sigui, hi ha una part amb aquella pel·lícula que mostren com l'equip d'art crea tots els éssers fantàstics. Per exemple, aquella és la que surt l'hipogrif.
0: Ah, sí, és veritat.
1: I surt com el creen. I com dissenyen els vestits i no sé què.
0: Clar,
1: no. I em va agradar tant. I també veus l'equip que hi ha, saps? L'equip que fan. I l'energia que hi ha a l'equip, que m'emociona molt, sempre.
0: O sigui, clar, era d'estranyar que t'agradés la pel·lícula del Harry Potter. Te deus haver llegit els llibres, també, no?
1: I tant.
0: Clar. Anem a veure. Un poema d'amor o una cançó desesperada? Per què et decantes?
1: Un poema d'amor.
0: Bueno, pues va, digue'ns quin.

0: no me'n sé cap.
1: No, home.
0: M'agraden més els poemes perquè cançons... Escolto música, però normalment escolto
1: quin
0: música...
1: Quin tipus de música, va, a veure, no? Quin tipus de música escoltes?
0: Normalment, o sense lletra o música japonesa.
1: Ah, clar, és música japonesa, que això no ho esperava. Sí. És interessant, o sigui, una cosa que et relaxi més aviat.
0: Sí.
1: Sí, música així relaxant, no?
0: Sí.
1: Està bé. Anem a veure un llibre que caldria llegir, o un autor que tu diguessis, mira, per, això sí que ens pots dir, perquè m'estaves dient que de petita anaves mirant tots els llibres que tenia la teva mare allà a la biblioteca, no?, de casa teva.
0: Sí, llibres m'encanten, o sigui, m'encanta llegir i sempre estic amb un llibre a la mà.
1: Llavors, quin recomanaries allò que diguessis? Aquest val la pena que els nostres oients el busquin i el llegeixin.
0: Vale. El que més recomano és el de A mi el niño de las estrellas, que és un llibre de la meva mare, i jo el vaig llegir també de petita i em va encantar. I un altre llibre que li vaig agafar és el de Iniciació, d'Elizabeth Hyde, un dels meus llibres preferits.
1: Iniciació. Prenem nota. Molt bé. Ara ve la pregunta aquesta que molta gent diu. Què significa? A veure, una trobada a la tercera fase. T'han abduït les fades? Perquè en aquest cas potser no eren els extraterrestres. Potser a tu t'han abduït les fades alguna vegada. Que per cert, estava mirant Outlander, allà el personatge d'Outlander, me sembla que l'abdueixen les fades.
0: La veritat és que la tinc pendent, aquesta encara. I una prova de la tercera fase... Tinc un somni, no sé què va ser, però tinc un somni molt estrany que em va passar fa uns anys, que estava com quan entres al dentista i tens la llum a dalt allà. I llavors hi havia diverses persones i que sentia que una deia que encara no estava preparada, i quan em vaig despertar em pesava moltíssim el cos, com quan surto a fer un viatge astral i torno.
1: Carai.
0: I va ser com superestrany, no sé què ha sigut això.
1: Carai, això és, no ens ho havies dit. Tu has practicat el viatge astral, perquè n'havíem parlat aquí amb alguns invitats. Què ens pots dir del viatge astral?
0: Ara em costa molt, però de petita sí que em sortien espontànies i hi havia moltes vegades que abans d'anar a dormir deia, bueno, pues, vaig a sortir el cos i m'ho vaig donar una volta.
1: Sí que...
0: M'encantava, des de petita m'encantava aquesta sensació de com de volar, de flotar.
1: I quan te despertaves te'n recordaves d'això, de que havia sortit del cos i...
0: Sí, me'n recordava també perquè al tornar a entrar després del cos és com que em pesava molt i que s'havia de tornar a reconnectar, saps? Les vibracions.
1: Clar, clar, ostres.
0: I llavors ho notava, sí.
1: I ara, i et costa més de sortir? Perquè això ho programes tu o és quan et sortia a la nit o quan anaves a dormir o així? Com era?
0: Ho feia en moments que em relaxava molt. Podia ser a la nit o, bueno, una vegada em va passar quan m'estaven fent una metisa facial. També vaig sortir a donar una volta per Viella.
1: Molt bé, per Viella. Sí, si alguna vegada algú de Viella veu alguna cosa rara, bé, potser és la Isis que està passant per aquí, no? Anirem a comptar. A veure, un misteri per resoldre. Digue'ns, quin sembla que sigui el misteri per resoldre?
0: El meu misteri per resoldre és la meva vida passada a Egipte.
1: Ah, te'n recordes de la vida passada? Tens memòria?
0: No tinc memòria, però vaig anar a Egipte fa uns anys i vaig entrar en un temple i de sobte vaig començar a plorar de l'emoció.
1: Te'n recordes el temple? Ja. Te'n recordes?
0: Quin
1: era?
0: Sí, és el temple funerari de la reina Hatshepsut, que està allà a Deir el-Bahari, a prop de la vall del rei.
1: Va, molt bé.
0: I de fet, quan vaig fer els registres acàssics, m'han dit que estava plorant d'alegria perquè havia tornat a la meva terra.
1: Ah, clar. Llavors hi va haver una ressonància, no?, entre el lloc on estaves i els teus registres acàssics.
0: Sí.
1: Això lliga en un lloc per visitar. O sigui, si poguessis viatjar a qualsevol lloc del món, bueno, ja has anat a Egipte, digue'ns potser un lloc que voldries anar, i amb això ja acabem.
0: Un lloc on voldria anar Escòcia.
1: Escòcia? Oh, mira, i dius que no has vist la sèrie Outlander?
0: No.
1: Bueno, pues... Pues mira, te recomano...
0: Vull anar a Escòcia i a la Bretanya francesa.
1: Vale, doncs...
0: Tot això del rei Artur i tot això.
1: Doncs sí, clar, lliga molt una mica amb això de les fades, no? I això que m'estàs dient, si mires la sèrie aquesta Outlander, clar, els paisatges, els castells i tot això d'Escòcia, suposo que et vindran més ganes encara d'anar-hi. Doncs, escolta, t'agraeixo molt, Isis, que ens hagis vingut aquí al programa a explicar les teves experiències, també que ens hagis explicat sobre el camí de la bruixa, i que així els nostres oients, tothom que ens escolti, pugui venir aquí a Tredos, que està a prop de Salardú, i molts amics nostres que són del country, aquí a Salardú saps que fan el festival a finals d'agost. No sé, has anat a ballar country una mica, tu també, o què?
0: Jo no, però la meva mare sí. La meva mare és molt aficionada al country.
1: Ah, doncs, hi ha estat aquest últim any a Salardú?
0: Sí, l'any anterior, i sí.
1: Bueno, doncs a l'estiu, quan molta gent del country, quan ens trobem aquí a Salardú, me diuen que han anat a passejar per aquí al Camí de la Bruixa, perquè està aquí mateix al costat, i tots els hi han cantat i tots m'han dit que s'hi té que anar a visitar.
0: I ara, el dia 1 de novembre, celebrem el Halloween allà per la tarda.
1: Doncs pues mira, el dia 1 de novembre...
0: Una oportunitat també per veure tots els personatges allà.
1: Moltes gràcies, t'agraïm molt que ens hagis explicat totes aquestes coses, i espero que t'ho hagis passat bé aquí amb nosaltres a Misteris la nit.
0: Sí, m'ho he passat molt bé, moltes gràcies, i m'ha encantat parlar amb vosaltres, se m'ha passat super ràpid.
1: Sí, la veritat és que sí. Doncs records a tots els de la Vall d'Aran, i fins aquí, Misteris la nit.
2: Des de Sant Quirze a tot el món. Radiosantquirze.cat

0: Ràdio Sant Quirze.
1: Són les 10.
0: Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
1: L'estiu sona a Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze. Sempre al teu costat.
2: Benvinguts a Freaks and Beats, el programa que t'apropa la cultura audiovisual al sofà de casa.
3: Avui, celebrant el salt endavant a la carrera d'Iker Jiménez, perquè ha passat de tenir un programa on parlava d'extraterrestres, entrevistant en directe una mòmia dissecada, som Pau Sabés.
4: Vés a pastar, baby.
5: I ara va dir Fricavera Sound.
3: Néstor Sart.
6: Un moment, Doc, es pot saber de què parles? Digues, què ens passa en el futur? Ens tornem imbècils o què passa?
7: Venga, deja't hablar a la niña esa, que sois tots mufeos, eh?
5: Heu d'escoltar els Oscars quan van fer la retransmissió.
8: Bona tarda.
3: Magí Berneda.
9: What's wrong? Snake! Snake!
10: Molt bona nit.
3: Manuel Osero.
11: Wesley, i els RDMG què?
12: Els rosegadors de mida gegant? No crec que existeixin.
13: Haaland se queda.
3: Jo sóc Pau Aguilar.
14: I'm Commander Shepard, and this is my favorite store on the Citadel.
3: I això és Freaks and Beats. Avui tenim Freaks and Beers, Adventures of Lolo, Pixelania i, si dona temps, notes de pau de pàgina, El Yelmo i videojocs de paraules.
5: Vagin passar.
3: A més, que vagi...
8: Digues, Pau.
5: No, estan pensant encara, tio, allò de que comença l'entrevista parlant de la corbata que li ha regalat el coronel de la Guàrdia Civil i del Bot. Tio, està rigut.
3: Ell un vole, no? Un bon
8: vole. No te lo vas a quedar, eh?
5: De usted o de tú?
8: No. De usted, no te lo vas a quedar. Para usted, su señoría.
3: Que comenci Fix and Beers.
5: Freaks and Beers. Aneu a les fires de cervesa a Tàrrega, que el Lolo s'avorreix.
13: És el Escapanc, Societat Alcohòlica, el dissabte.
8: Escapanc, tio.
5: Nosaltres a Sant Quirze hem tingut el Tastem. És tot gourmet. Molt bé, nois, hem de començar amb els cadàvers.
10: Hola, ja comencem.
3: Però són frescos, però són frescos.
10: Són frescos, diu.
7: Se muere.
5: T'has muerto. El primer, estic buscant els noms perquè no ho tenia preparat, això ara.
3: Anthony Head, sí.
5: Sí, que també surt a Ted Lasso, que sí. És l'ex-marit.
3: Hòstia, ens va deixar aquella escena memorable d'aquella partida de darts.
5: La partida de darts.
13: Increïble.
5: Anthony Head, que era el Rupert Giles de Buffy Caçavampirs, era el bibliotecari que era sobre el mestre, no? El quimosavi que sempre que hi havia un percal, ens hem trobat un no sé què, i el tio tenia tota aquella biblioteca de paranormal i tal. Doncs sí, s'ha mort als 71 anys, que és el tercer membre del càsting de Buffy.
8: Estan fent neteja, tio, per fer el reboot, tio, sense que hi hagi ningú viu.
5: Bueno, parlant
3: d'això... No ho faran, ja, em sembla. Em sembla que ja està
8: per això, però vull dir, ho van cancel·lar perquè esperaven que s'estiguessin palmant tots, tio.
3: Que no s'hagin
8: fent neteja, ja no hi hagi ningú 70... cap denúncies.
3: 71, que no és gaire gran, però és el més gran dels que s'ha mort últimament, perquè la Michelle Trachtenberg i l'altre que es va morir també eren molt joves.
5: L'altre es va morir amb 56, em sembla, i la Michelle,
3: Trachtenberg era del 85, o sigui, imagina't.
8: La va fer estar tremolant, ja.
3: Mm.
8: You're next.
3: La Daphne.
5: La Daphne de Scooby-Doo amb el Matthew Lillard. Després, el fill del Clint Eastwood ens ha anunciat que Clint Eastwood no dirigirà cap altra pel·lícula més.
7: És curiós que ho anunciï el fill, això, no? No, senyor,
5: vol dir
7: senyor
5: que
7: Clint.
10: No pot.
5: Però el senyor Clint, suposo Clint no que pot. Ja està... està
3: ja no pot. Ja.
5: D'aquí poc, poc recuperaré l'especial que vaig fer de Clint... Sí, recuperaré l'especial de Clint Eastwood per fer-li una mica un in memoriam, segurament. Altra mala notícia. El Snyder de Wizard diu que vol dirigir un remake de Escape of New York.
7: Estàs tremolant amb això, eh?
3: No, no, que no és que vulgui. Pau, està confirmat això. O sigui, no és idea de... No, no, és oficial. O sigui, l'Snyder farà el remake de Escape from New York.
7: Serà Slow-Mo Escape of New York.
5: Blanc i negre, director's cut, tres oraques.
7: Escape of New York. Snake, no.
3: Bé, si tot és capaç, també és que vas molt lent, no? Vull dir.
7: Sí, simplement durarà 4 hores perquè és tot slow.
5: Tots els diàlegs seran com quan Buscando Nemo parles amb la balena, no? Pues tot serà això.
7: O aquells vídeos que feien dels borratxos, no? Que els rodien una miqueta, tio, i sembla que tots vagin beguts, tio.
5: Baixaves un punt la velocitat no suficient perquè...
10: Eren els vídeos d'algun speech motivacional, no? Que si el posaves una mica més slow, me semblava un borratxo.
7: Un borratxo
10: de lliçó de vida. Converses.
7: Ja pots fer molt a prop de l'orella.
3: Ja pots estar fent el speech més seriós que vulguis, que sembles un borratxo de merda en aquest sistema. Sembles
7: un collau en la barra,
10: tio. N'hi havia un boníssim, si em trau, que boníssim.
5: Bueno, He-Man, un 8.
10: Això... És bèstia, eh? Jo no m'esperava gens ni mica que...
3: A IGN, no Metacritic, això per això.
10: Els micos, no, doncs?
5: Els micos, però els micos li han fotut un 5 pagats, a la nova de Scary Movie.
10: Bé, els micos tenen criteri, no?
7: Totes les Scary Movies jo crec que no deuen tenir unes notes molt elevades, eh?
5: Sí, a la primera Scary Movie...
7: De hu-hi, ha-ha, vull dir, mai veuràs un 10, tio. Ni un 8, ni un 7.
10: Ja, això és veritat.
7: Sempre es mouen entre els 5 i mig, 6 i mig...
3: Les tres primeres són bones.
7: Però m'agradaria veure exactament si buscar, quines notes tenen. Diu,
3: sí, perquè... realment, una cosa és que et facin riure, altra cosa és que siguin bones pel·lis. Clar, a veure... Sí, bones.
5: Sí. Bueno, no, però és que estem parlant de que hi ha... O sigui, Scary Movie...
7: Ahir, a mi idea, Scary Movie 1 té un 6,3.
5: Sí. Però Scary Movie... Però Scary Movie... Scary Movie... estan pensant ara que van donar peu a tot aquestes franquícies. Clar, Disaster Movie, Epic Movie, tot això ja, cau en
7: sí que és basura, tio. Sí, però Scary Movie 2 té un 5,4.
5: Però Scary Movie 3, l'Scary Movie 2 és la que...
7: 4,6 a Film Affinity.
13: Va baixant, eh?
5: Clar, no, però quan reprenen, o sigui, aquestes dues les fan els Wayans sols.
3: Sí.
5: I després ho tornen a agafar el Farelli i companyia, que no, ai, el Farelli, els de Garralo, que em sembla que és a partir de que torna Leslie Nielsen fent de president dels Estats Units i
3: a la 3. Però la 3 està molt bé.
7: La 3 té un 4,5 a Film Affinity i un 5,6 a IMDb. Per això us dic que aquesta
3: és la de Charlie Sheen.
5: Sí. La de Senyales amb la policia que li creixen al gorro. I los perros estan actuant de manera rara, tio, i els meus muntats en quadrigues. Tot allò és brillant.
3: Està és bona, la 3 és bona, sí.
10: Sí, està
7: bastant. Que estic, vull dir, la 4, un 4 a Film Affinity i un 5,1 a IMDb. Sí, no... Són pel·lis que no has d'anar per la nota. Aquesta es basa... fer-te les risses i punt. I si t'agrada aquest humor, t'ho passaràs bé. I si no t'agrada aquest humor, doncs no la vagis a veure.
3: Sí.
5: Però és com sempre hem dit, és molt difícil fer una comèdia molt estable. O sigui,
7: no, però ha de ser una comèdia un punt més sèria. Vull dir, si fas comèdia...
5: Bueno,
7: de...
5: Green Book, no? Green Book, per exemple, que és aquest
7: sí,
5: punt així.
7: Sí, tot la comèdia, però més, molt més...
5: Com era As Good As It Get, com es deia? Mejor Impossible.
3: Sí.
5: La del Jack Nicholson...
7: Però que en realitat són pel·lis sèries amb un...
5: Amb humor. Amb
7: un toc de comèdia, que els diàlegs tenen aquesta punta,
13: I que té un relat un fil conductor, vull dir, la Scary Movie no té...
7: No, són sketches.
13: És una mena d'esquetxes, exacte. Això és una mica d'esquetxes, ahí va, va, va, va, va, un picadito, que dius, bé, a mi m'agrada,
7: però... I fent paròdia de tot de pel·lis, o sigui, no s'inventen res, tampoc.
5: Però en canvi, per mi, per exemple, Spanish Movie em va encantar, vaig partir l'ojete, perquè vaig
3: dir... Jo no l'he vist, aquesta, Spanish Movie.
5: No? Jo també. Vaig riure bastant fort. I que agafen tot, fan exactament tot el mateix amb el cine espanyol. Però ja et dic, jo recordo a casa, a la cova del Pau, veient el trailer... que sortia el Leslie Nielsen. El Leslie Nielsen diu, no, m'acaben de trucar d'Espanya, diu, al Modóvar, no sé què, i de cop entra derrapant Chiquito de la Calzada. I la cara del Leslie Nielsen mirant a càmera clàssica, diu, allò va ser... Sí, tio, i diu, feu el que feu, l'aniré a veure, m'és igual la resta. Però sí, sí. Però bueno, total, això, que nota de la nova Scary Movie, un 5. O sigui, millor que la 4, com a mínim, d'entrada.
7: Suficient.
5: I aquí haurem d'entrar en el Lolo per fer l'altra defunció de la que parlarem avui. Per tant, Pau, dona-li pas.
3: Que comenci Adventures of Lolo.
13: Abans d'ahir va morir la Marjane Satrapi. Sabeu qui és?
5: Sí.
13: És l'autora de Persepolis. Clar, jo avui... De fet, no tenia pensat fer el programa, però quan...
7: Estaves tan deprimit que no...
13: No, però sí que...
5: És que després del concert de la polla, tio, estava totalment injectat en suero.
13: No, Societat.
5: A Societat, perdó.
13: Bueno, Persepolis és que, clar, recomanar Persepolis és com recomanar, jo què sé...
5: La Bíblia.
7: No, mira Star Wars.
13: No, la Bíblia no, però uno de los nuestros.
7: El Padrino.
13: Sí, has de veure-la, no?
5: Quina pel·li és aquella que li diu al Peter Parker en l'Iron Man, li diu algo tipus, "Habéis vist una pel·lícula antiga que se llama Aliens?" Em sembla que és, i dius fill de puta.
13: Sí, sí, i bueno, és l'autora de Persepolis, que és una obra... Jo, mira, avui pensava, diu, qui... Aquestes obres que són de 9-10, però ha d'haver obres que estan una mica per sobre, no?, d'aquestes. I jo crec que són aquestes obres que les tens de fa molts temps i que han anat suportant...
5: Que han ballit, no?, com el vi.
13: No, no, i que van anar suportant totes les... Com es diu? Mudances?
5: Canvis de llar.
13: Els canvis de llar. O sea, Persepolis la tenim a casa des de fa... Aquesta edició... Però... anys. I sempre, quan ens canviem de casa, sempre eren de les obres que ens portaven.
5: Jo li vaig comprar en català a la meva dona per fer-li una mica de puix un còmic, en plan, mira, ja d'això, li vaig fer aquesta, li vaig fer Maus, i al final vaig comprar-li el top tier d'estanteries que s'ha de tenir, no? És Maus, aquesta... quina dèiem off the record? El Magí n'ha dit una altra, que no el recordo, que també és un master. Ah, bueno, no, ho deies
10: Maus,
5: tu.
10: Si
5: no, no, l'UV de Vendetta, el Watchmen...
13: Ah, Watchmen... Clar, són aquestes obres que per mi són, no sé... has de tenir a la prestatgeria, vull dir, és que han de ser ahí, no? I bueno, el còmic és que puc dir, vull dir, res, és que és la biografia de la Marjane Satrapi.
5: Bueno, t'explica la caiguda del Shah i l'arribada dels ayatolats.
13: Clar, perquè és a l'Iran va haver una revolució i que aquesta revolució va suposar per les dones sobretot una problemàtica important. De fet, ella va ser emigrant, no?
7: Ja no és un pas cap enrere, sinó una marató cap enrere, no?
5: Sí. Si creieu que els llibres són de pobres i que les pel·lícules són pels rics, hi ha l'adaptació Movistar.
13: Hi ha una sèrie d'animació, no? Hi ha
5: una pel·li, és una pel·li.
13: És una pel·li? Ah, sí. Una pel·li. I jo no l'he vist, I, bueno, és narrar les històries d'ella des de petita, no? Com va patir, no?, totes aquestes problemàtiques, no?, de l'Iran... I és un còmic cru, no?, dur, perquè parla de coses que dius, hòstia...
5: A més, s'ha mort ara, que és també molt simbòlic que s'hagi mort ara amb tot el que està passant a Iran, també.
13: Sí, no, de fet, jo he intentat
5: No ho han dit, de què s'ha mort. No, diuen, deien...
13: De pena.
5: De pena, perquè es va morir la seva parella o el seu marit, no sé si era marit o parella,
13: el seu marit,
5: feia relativament poc. I
3: com és que també era bastant jove, no? Tenia 50 i pico anys, no?
5: 50 i pico
13: anys. Sí, 50 i... però sí, sí, no era molt... No, les notes de premsa diuen que va morir de pena, però no... De fet, el seu marit pots trobar de què va morir, no diuen res. No sé.
3: El que passa al seu país, que s'ha triat entre el règim islamista i les bombes del Donald Trump, tio, pues ja em diràs tu, tio, que cony fots.
13: Era una dona que donava molta importància al social, era molt reivindicativa i, bueno, és una pena perquè fa... De fet, arrel d'aquesta, no, de la seva mort i tal, portaré algunes obres seves, que de fet sí. Jo no sabia que teníem, i la Marta, vaig parlar amb la Marta i tal, va dir, hòstia, jo tinc un parell de coses així seves per aquí per casa, i hòstia, no sabia res.
5: No, i que ser reivindicativa en un país com l'Iran, amb les conseqüències que pot tenir, o sigui, que tota la labor social
13: s'ha de tenir
5: prou, vull dir, exacte, vull dir que...
13: Uh-huh. Aleshores, bé, és que per això és que no li posaré ni nota, vull dir,
5: és un
13: has
5: màster,
13: de tenir un
5: és
13: màster de tenir a casa,
5: matrícula d'honor, no? Sí, aquesta és ja l'excel·lent i la matrícula, no?
3: De fet, ha dit que és més d'un 10, vull dir que...
5: Sí, sí.
3: 10 amb asterisc i nota, sí, sí. I aclarivem.
5: No, però és allò de si vols saber com funciona el cine, has de veure això, que potser t'agrada o potser no, però són masterclasses de com es fan les coses, doncs Persepolis és un must del
13: sobretot d'aquest còmic més cru, més autobiogràfic, més de...
5: Més, és que em surt, no, més còmic no, com és novel·la gràfica, no?
10: Novel·la gràfica, sí.
5: Sí. Novel·la gràfica, més que no còmic.
13: Sí. I és, per mi és que no sé, és el que has dit tu, Pau, si, igual que el cinema o els videojocs, hi ha videojocs o pel·lícules que nosaltres hem de dir, no, la gent li diem no, aquesta, segur, pues aquest és un còmic que s'ha de llegir i és increïble.
3: Molt bé, gràcies Manuel per Adventures of Lolo. I ara la Pixelània. Here we go.
10: Buah, boba, que nois, em fa il·lusió ser dels primers del programa, eh? No, que hi tenim moltes coses. No t'acostumis, no? L'última vegada. És que clar, és la setmana
5: del
10: ja conegut No E3. No volia començar per aquí, però si m'obligues...
5: Però avisa'm quan te l'hagi de tirar, doncs.
10: No, a veure, intentat, perquè no sigui molt toston, fer una mica la resum, molt resum, i destacant els títols importants, que crec que és interessant, que aquí tots tindríem alguna cosa a dir, o ens posem una mica contentots, dels tres events importants que hi ha hagut aquesta setmana passada, d'acord? State of Play, que va tenir lloc el dimarts, i Summer Game Fest, que va tenir lloc el divendres, i finalment el Xbox Showcase, que va tenir com que ens estaran escoltant el dimarts, va tenir lloc el diumenge, d'acord? Doncs vinga, el que he fet és, si us sembla, a part de destacar els títols importants, també he portat, destaco primer, si us sembla, els que encaixen més bé a Freaks and Beats, perquè toca una miqueta des de llicències de cinema i de més, i crec que potser té més sentit per si algú no li acaben de passar els videojocs i ens escolta habitualment per tema pel·lis i sèries. Comencem per State of Play. Primer joc que es va mostrar, ja se sabia, un gameplay força, uns quants minutets, del Marvel's Wolverine, el nou papino d'Insomniac, i joc que ja vam veure fa molt temps.
5: Se'ls ha anat una mica de la olla amb la sang, no?
10: Mai, no, en això? Jo crec que mai és massa, no?
13: Home, Wolverine, és que Wolverine és...
10: És que Wolverine és això, o sigui, és un tio que té, que no té vist.
5: És un tio que té ganivetes, vull dir, no té pilotes de coma.
15: Fot unes sagnades per allà, tio, que es queda...
10: Néstor...
15: Empapat en sang, tio, que
10: només... només que n'és de bones, o sigui, tot i que n'és de bones, faria sang, o sigui, és que...
5: Tu has demanat les tijeres, et dona la mà, tio, i et fot picadili, tio, allà.
13: Jo només he de dir una cosa de Wolverine. O sigui, a veure, jo Wolverine el jugaré i estic dins, molt dins.
5: O sigui, ja té la vaselina preparada per introduir-se al pal rec.
13: Però jo he de dir que m'esperava una cosa una mica més innovadora. Vull dir, jo cada vegada que veia imatges de Wolverine, és que no podia parar de pensar en Spider-Man. És que és un Spider-Man...
5: Sí,
13: ja,
5: amb un altre format. Sí.
10: Sí.
5: Bueno, el mateix que fa Insomniac.
10: Bueno... jo crec que...
13: Jo tenia esperança, eh? Una mica esperança de que fessin una mica algo diferent, però
7: ah, sí, sí, també és que la mecànica, o sigui, el propi superheroi
5: que no vola, no
7: gaire peu a que puguis fer una mecànica com molt diferent, no? Perquè al final és cos a cos, combat cos a cos, perquè no tens taranyines, no tens cap cosa d'aquestes que puguis dir per aquí podem apretar
5: olorar el rastre.
10: Jo crec que
5: més, no sé
10: en el trailer que es va mostrar, o en el gameplay que es va mostrar, jo crec que van deixar clar que en lloc d'utilitzar tants gadgets i tantes mandangues com podria ser un Spider-Man, jugaran molt més amb el tema del que també feia molt bé el The Last of Us, el tema de les kills, les morts que fas amb l'entorn, d'acord? Si aquell enemic l'estàs atacant al costat del cotxe, aprofitaràs l'impacte amb la porta o els vidres, no sé què, si ho fas al costat d'aquella taula, doncs no sé quantos, crec que van per aquí. Jo, amb el gameplay sí que vaig tenir la sensació que, potser també el trosset que vam veure, menys enemics en pantalla, una mica més pausat, o sigui, tot i que el joc és força ràpid, però que els enemics és com que tenen certa més consistència, no?, i més importància en pantalla. Que Spider-Man, si aquí uns quants hem jugat a Spider-Man, hi ha moments on tens potser 10 enemics al voltant, un que el tires cap amunt, l'altre cap enrere, exacte, sí, sí.
5: Això que estaves dient de Last of Us, he començat a veure la segona temporada i com es nota que hi ha el drumen a darrere, tio, perquè hi ha tres escenes durant els dos primers episodis que són clavats al videojoc, però clavats, vull dir, sí, mateixa música, mateixa situació, mateix...
3: Tu espera que hi ha altres però quan el drumen va... Ah, sí.
5: No, perdona. És que com que passen retrasses...
3: No, dic que ja notaràs quan el Druckmann deixa el seu paper principal i l'agafa el Craig Mazin, ja notaràs ja com baixa una mica la segona temporada.
10: Bé, més coses. També van presentar l'Stuntman Hollywood, nois. O sigui, aquí...
7: Sí, tio, no ho entès gaire, directe, tio, això.
10: A veure, el videojoc Stuntman, ja n'existia un per PlayStation 2, i era un joc en el que et posaven en mans de... Això, ets un Stuntman, un tio d'aquests com a un especialista.
5: Un especialista, sí.
10: I que
5: com la pel·li del Ryan Gosling.
10: Exacte. I en el videojoc et posaven... Això, en cada pantalla et portaves un vehicle i havies de fer una sèrie de zones, secció, i fent que quedi el més espectacular possible. Doncs diguéssim que és la segona part, diria que no hi havia un Stuntman 2, em sembla que aquest és el segon, la segona part que treuen, li posen Hollywood, però clar, és que amb el trailer va ser brutal, jo que l'estava veient en directe, tots els cotxes, o sigui, amb el cotxe fantàstic, o sigui, què vol dir això? Llavors, és un joc en això, on seràs un especialista d'escenes conducció, amb cotxes clàssics.
3: Són cotxes de pel·lícules, però que no és de recrear les coses de les pel·lícules.
10: Crec que no sé fins a quin punt agafaran el...
3: No, perquè l'escena en què surt aquesta del Back to the Future surt el DeLorean perseguint el tren, cosa que evidentment això a les pel·lícules
10: no passa, no?
3: No passa, no?
10: Aquí, mira, no havia pensat això, no crec que, o sigui, ha mort algú,
13: muere
10: en directe, no?
13: Un altre mort.
10: Perquè ha sonat a tret, això. No aneu a Tàrrega. No aneu a Tàrrega.
3: Baywatch in Pursuit.
5: I la bona joc és aquesta pel·li que ha hagut.
10: I l'altre joc que us portaria també, com a que encaixa molt bé Freaks and Beats, és el Until Dawn 2, una mica per aquest format de sèrie.
5: Te n'has saltat un bastant important.
10: Quin?
5: L'Ace Combat.
10: No, l'he destacat, aquest el tinc destacat per tu, però Ace Combat, bueno, és saga de videojocs, no? Pot fer referència a...
5: Sí, no, i que al final és un arcade de pilotar, no? No t'has
10: no, però anava a destacar més, però potser aquest Until Dawn pel format de sèries, vale?
5: Sí, l'Until Dawn, perquè l'Until Dawn, la peli no val res, però el joc estava molt guai.
10: El joc és guai.
5: I a part el joc estava molt bé. Sempre s'han donat fer aquests face captures i tal. El primer hi havia el Raimi Malek, hi havia el Peter Stormare,
10: l'animadora, no?
5: Sí, l'animadora
3: d'Herois.
5: La Penatieri, exacte.
10: Clar, a veure, aquest el vam gaudir molt i a més en grup la primera part, no? I aquest, jo crec que n'he jugat algun altre d'aquests, de fet amb vosaltres vam començar junts el The Quarry, però potser la sensació de ser una mica més del mateix potser perd l'efecte sorpresa. A mi va fer gràcia que aparegui l'Until Dawn 2, a veure si aconsegueixen, doncs això, posar aquest tipus de videojocs a un bon lloc.
5: Has pogut catalonimuixa?
10: Ecput català de moda Onimusha, així hi ha coses grosses a destacar. Onimusha, el joc que sortirà el 25 de setembre. De fet, el setembre és una bogeria, perquè surten en una mateixa setmana, sortien tres jocs Papino que es van presentar aquí, i ara a l'Xbox Showcase se n'ha presentat un altre. És, és una
3: tots
10: bogeria.
3: Tots els jocs que no volen coincidir en novembre amb el GTA 6 els treuen abans.
10: Sí, sí, sí, exacte. Però bueno, que sàpiga això, l'Onimusha serà un joc meravellós, eh? La demo és brutal i entenc que no diferenciarà. No,
8: graficotes,
10: no diferirà gaire. Sí. Gràficament és increïble, però a més és d'aquests que el tema de katanes, totes les opcions que tens pel que fa a l'atac i la defensa, perquè pots fer bloquejos, pots fer parries, pots fer noquejades, diguéssim, o parries que deixen que gasten energia als enemics i parries que deixen en stun, una mica així noquejats, no? Molt guapo. És d'aquests jocs que és una mica més pausat que tot el que hem vist, perquè no és un Souls. Jo la demo és bastant fàcil, sí que és cert que té un final boss que és complicat.
5: Més tipus Ghost of Tsushima?
10: Sí, jo crec que és un estil més Ghost of Tsushima, però una mica més complex, o com a mínim amb més opcions. I més opcions realistes i guais de jugar. És que el Ghost of Tsushima té com moltes opcions de bombes de fum, els shurikens, el no sé què, o sigui, té moltes coses extra.
5: I això que, no és realisme?
10: Que en combat... No dic perquè no sigui realisme, perquè en el combat a mi em molesta molt que enmig del combat fotis bomba. O sigui, a mi que facis una incursió i vulguis utilitzar algunes eines, em sembla bé. Ara, en combat, una katana i ja està, i esquives i demés, no? Aquí a nivell de combat crec que està més ric. Tenim també, van acabar el State of Play, però ja us ho menciono ara, el nou God of War. Recordeu que tenim d'aquesta nova saga del 2016, que és God of War a la diguéssim, tota mitologia nòrdica. Hi ha el God of War Ragnarok, que seria la segona part, i aquí tenim el God of War Laufey, que encarnem a la feia. A la Fei, perdó, la que és la dona del,
5: la difunta dona del Kratos.
10: Dona del Kratos. I clar, el joc,
5: però, bueno, estàs per Valhalla o sigui, estàs en el món dels morts, em sembla, vaig a semblar.
10: No, és així. Si tu comença el tràiler que van posar i veus l'escena que veus com a God of War, on portes amb el Atreus a la dona embolicada i la incineres. I en aquell instant comença a veure una espècie d'espurnes daurades que s'enfilen cap al cel i creuen una espècie d'escletxa i intertemporal, alguna cosa estranya així, on de cop i volta es materialitzen com el cos de la Fei a l'altra banda.
5: És el pont aquell, tio. El pont de...
10: Valheim, es diu? Nibelheim?
5: Algo així,
10: es nota que sabem i no sabem. Doncs res, el joc, diguéssim que és el mateix format que el God of War, però recordeu que el God of War, en aquests dos últims jocs, el Kratos no salta. No, no, o sigui, pot enfilar-se, però sempre amb una animació.
5: Perquè els musculosos no salten.
10: És com el trans.
5: Schwarzenegger no pot ni andar. Pues és això, no?
10: Val, doncs aquí, clar, tenim una fei que és agilitat, ràpida, hosti, un combat amb espasa molt guai, i que, a més, sembla que et creix ses poders i màgies, que bueno, a mi em va encantar.
5: Ja ha aparegut el club del Cheto i el Monster, ha criticat.
10: Ha criticat,
3: sí.
10: No?
3: Perquè Festival del Linzel, sí, sí. Sí, clar.
5: És una dona i no es poden tocar la sardina, tio.
3: Clar, que com que l'actriu em sembla que no sé si té 40 anys o així,
5: l'actriu és una dona que és, no, és, no, és, no
3: és... És guapíssima l'actriu aquesta, tio.
5: Sí, anava a dir, no és lletja, és guapa i tal, però el face capture, pues, no, és que no em puc matxacar la sardina perquè no és tal. Pues, i ets imbècil, tio.
10: Sí, sí, va, drames d'aquests sempre n'hi haurà. Aleshores, més coses. Vam veure una mica més del Silent Hill Downfall, que aquest també el coneixíem.
3: L'EFA 2.
10: No és l'EFA 2, aquest.
3: Ara més l'EFA.
10: És el que passa.
5: Com el Silent i com més l'EFA.
10: Aquest és el que signa tot el segell d'Anapurna i que passa a Paris, a la France. I
5: aleshores és la Corrie en lloc de l'EFA.
10: I que és en primera persona, que això és una, diguéssim, per mi és una merda.
5: No,
10: és una merda.
3: Que sí, terror en primera persona.
5: Pues ja tens Lil, tens Lil.
10: Ah, això també és l'altre que hem de
8: comentar. Lil, gràficament...
10: Brutal, no?
8: Parlem de Lil,
10: si voleu. Vinga, passem a Lil. Sí. Joc Megagore. A tu, Néstor, creus que gràficament està...
8: Jo, l'he vist en contrast amb el... amb el Ghost of
5: l'Onimusha
8: i el tal, vull dir, i m'ha semblat que ajustejava bastant més, tio.
10: Hosti, jo crec que
8: a nivell de foscor i merda i bitxos i pues clar, llavors queda tot camuflat, que...
10: busca una altra cosa, però és un joc que crec que aquest, bueno, aquest és el típic que surt a Antena 3, saps? sigui, quan surti el Lil...
3: Jo he vist un vídeo en primera persona agafar un nadó zombi,
5: utilitzant-lo, no? Utilitzant-lo com a arma arrojadiza.
3: Ideal pel xai PSX aquest.
10: Sí, sí, sí.
5: Estarà la Susa, tio, injectant-se l'envena aquest, però...
10: No, no, home, la Simmer va quedar contentíssima perquè hi havia bastant joc suplent
3: d'aquests tenebrosos.
10: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Ace Combat Wings of Death, aquest joc que també ja he vist impressions de gent que l'ha jugat, Pau, i diuen que és increïble, increïble. És, o sigui que...
5: Aquest, jo tinc, és una arcade, és una arcade de combat.
10: Tinc el 7 precintat, eh? Vull jugar al 7, el
5: tinc
10: aquí.
5: Jo tinc el 6, el 7 i aquest.
15: Ja el pots cremar i comprar el següent, Déu.
10: No, honesto. No. A més,
5: però el 7 l'has de jugar perquè... El 7 l'has de jugar perquè és el previ aquest a nivell d'història.
10: Sí, sí, si no ho entenc. Un joc d'avions d'arcade i necessito l'anterior, eh? No entendré res.
5: Es començarà, qui és aquest? Què ha dit aquest quan estava preguntant qui és aquest?
10: Per què estic portant un avió? Vale, llavors, així per destacar d'aquest primer event, el Tomb Raider Legacy of Atlantis, que és un remake bastant ben fet del primer Tomb Raider. Sí, però Néstor, o sigui, tots recordeu, no? A la Lara Croft del 1. Sí, doncs...
5: Les tetes, doncs, les tetes piramidals.
10: Piramidals o triangulars. Va, ara la veritat és que es veu molt, molt bé a nivell d'escenaris.
5: Que també s'han queixat perquè han dit que no es poden matxacar la sardina amb aquesta Lara Croft, també t'ho dic.
10: Que té massa poc pit. No, preferien la del Play U, molt triangular, però molt pit.
5: Sí, sí, no?
15: La seva imaginació feia la resta. Sí.
5: Perquè, a més, per fer la promo del 3 van agafar la Rona Mitra i aleshores allò ja era el club. Hosti, dels pajeros.
10: Bueno, per cada promo, cada any, això és una cosa que cada any canviaven l'actriu, que és la model exacta.
5: Hem de tornar a comentar novament que va sortir no la Rona Mitra, sinó la següent, una pesadera, ai, Companyeros.
10: Correcte, és veritat.
3: Hòstia!
10: Ho vam comentar.
5: Que sortia allà, Quimi. Companyeros, amb el Quimi, que era tot l'episodi, era com que hi havia una màfia internacional perseguint-la i li donava el que era aquell, el de Pagafanter, Màxim, no recordo qui era.
10: Sí, hi havia era l'amic del Quimi, no?
5: Sí.
10: Aquell noi, sí.
5: El protegí del Quimi,
10: sí.
5: Pues li donaven com una història i l'altre acabava apareixent. Tremendes...
3: Jo era molt més del seriu de classe que de companyer, hòstia.
10: Bé, nois, aquest... Mira, ja tenim una batalla...
5: Una nova batussa.
15: Sí, contra salir de casa, contra un paso adelante, no?
5: Un patant,
15: no? Aquesta basura...
10: Va, llavors, saltem, hi ha més mandangues, però me la salto perquè ni jo he jugat a poques i tampoc, bueno, coses que podem esperar. Quan arribi el moment, si surt algun paper dels que no he comentat, ja us ho diré. Ens plantem el divendres Summer Game Fest, a on aquí destacaria, de cara que ens implica
5: que,
10: nosaltres...
5: Que potser dels millors Summer Game Fest que ha fet el Game of des
10: no,
5: de fa temps.
10: No, molt heavy, o sigui, realment hi havia noms aquí majúsculs, coses que no es coneixien. Vull dir,
5: un que ha decidit no fer-lo i el Game of diu, no ven Enric, doncs ara li pareu.
10: És el moment. A veure, el primer a destacar, aquí potser per la saga que implica, és Resident Evil Verònica. De fet, va començar així.
5: Es va insinuar en primera persona, que em va fotre de molta mala llet, eh?
10: Sí, sí, sí.
3: És... Ja hi som, un altre cop.
5: No, perquè el Code Verònica en si no és primera persona, tio.
3: Però que incorpora molt de yu-yu i el yu-yu en primera persona és...
10: Jo crec,
3: tio.
10: Pau, crec que... i no se sap res d'això, però jo suposo, perquè el trailer sí que ja es veu molta secció en primera persona, però que podria ser un recurs que s'utilitza pel trailer, jo crec que faran com en com aquest Requiem, que tu pots decidir 50-50. Tercera o primera, i que potser et condiciona unes parts que volen. Però bueno,
3: fem una sinopsi del videojoc, perquè jo no, del Verònica aquest no sé res.
10: Jo el vaig jugar en versió Play 2 i no me'n recordo de res.
5: Jo el tinc també per aquí en Play 2. Tens la Gil i el Chris...
10: No, amb la Claire, no? Et vas amb la Claire.
5: La Claire i el Chris. I és que, saps què em passa? El confoc amb el Zero, també.
10: El Zero és el del tren.
15: Molt bon senyal.
5: No, el que comences, que el comences en una illa, que has estat seguint la família Spencer.
10: Portem
5: a
10: gent parant-lo, l'Eso.
5: El del tren i la illa.
15: El
5: Verònica és el que comences en una illa, que tu has estat seguint els Spencer... i t'acaben capturant en una illa i l'altre, el que dius tu, és el del tren.
10: I has de sobreviure. Sí. A veure, al final, si és que és igual, perquè Capcom, o sigui, tot el que toca és or, últimament està en ratxa. Que vingui un nou Resident, o sigui, una no, encara sigui reinvenció, remake, dialogue, com vulgueu, ho estan fent molt bé. Així sí, Capcom. Llavors, nois, Alien Isolation 2.
5: Però van dir-ho, però... Sí, ja no és Very Much on the Radar, però tampoc sap
10: res. Home, ja està confirmat, no sabem res. Si sí, jo m'he apuntat aquí, que, o sigui, del que se sap, que en un món remot i a l'estació Kurosaki de la Weyland Yutani, no tinc ni idea de res d'això.
3: Una de les taques d'IGN és fotre-li un 5,9 al primer...
10: No m'ho puc creure, en sèrio? Sí.
3: El primer Alien Isolation a IGN li va posar un 5,9. Sí,
5: el de Play 3, eh?
10: Brutal.
15: És que els micos, si no els untes, teu, no deixen sí, sí. anar a Déus.
3: Però clar, però està considerat un gran survival.
10: És un molt
3: però,
10: bon joc,
3: no,
10: eh?
3: Clar, no tens armes...
5: Jo el no, tinc, no, en, jo el tinc bueno. en Play 3, en Play 4.
10: Sí, exacte. I en Play 4 i Switch. Meravellós, és un molt bon joc.
15: És un somni del màrqueting.
10: Vinga, va.
13: Està més a ahorrar.
10: Sí. Compre, és a ahorrar. Més coses, nois. Us volia portar aquí el còmic, perquè aquest el tinc i em fa molta il·lusió. Es va presentar, es va confirmar, vaja, que tindrem Platinum Games, joc desenvolupadora de jocs d'acció en tercera persona, amb molts combos, molta rapidesa, que faran el joc de The Last Ronin, el joc adaptat al còmic de la Tortuga Ninja. Realment que en un futur de les quatre tortugues, tres moren i només queda una viva, sí. I porta les armes de les quatre tortugues. Crec que aquesta idea és molt guai per un videojoc. La idea que
3: és com una navalla suïssa o què?
10: Sí, vas canviant.
15: Tot et sembla
5: malament.
10: Sí, tio. Això, quants jocs has portat que portes tot un armari i un magatzem a sobre?
5: Anava a dir, el Resident Evil hauries d'anar amb un maletí, tio, de la mida una guitarra elèctrica caminant tota l'estona.
3: M'encantava ordenar el maletí al Resident 4.
10: Amb el cotxet de la compra, tu. Doncs res, que aquest apunta a ser pepino. Més coses vinculades amb Freaks and Beats. Sou Genesis. Desenvolupat pel Bloober Team, el que ha fet el remake del Silent Hill 2, que va sortir
5: superbé. Un joc ideal pel Néstor, tio.
10: Aquest és un joc, no, aquest és el típic joc que provarem a alguna persona de Games World, perquè és el típic asimètric, igual que vam fer amb la merda aquella del... Ja me'n recordo com es deia.
3: El depredador,
10: d'acord?
5: Doncs home, i després amb tu, no havia jugat amb tu, vaig jugar amb el meu cap el viernes 13.
10: Ah, no, jo aquest amb mi no.
5: El viernes 13, que un portava el Jason i els altres portaven els campistes i havies de sobreviure.
10: Doncs en aquí, diguéssim que això està situat després de la Primera Guerra Mundial, no sé com ho vinculen amb la saga, jo de Sau només he vist les dues primeres, tampoc no sé si hi ha molt, entenc
5: no
10: que hi ha molt
5: veure.
10: Lore. Ja no cal. Doncs aquí realment aquest...
5: Després de la piscina de xeringues no cal
10: Desmaiada, tio, desmaiada. Després de la Primera Guerra Mundial, i això, estem parlant d'un joc asimètric on un és el jutge i realment que estan els altres tres, és 1 contra 3, els altres tres han de sobreviure, no? Són els acusats i han d'intentar, doncs, una espècie com de presó plena de trampes i hi ha això, el que és el jutge va toquetejant botons i preparant trampes o activant-les i entenc que tens doncs, certes avantatges de posicions, càmeres i demés i els altres doncs, han de sobreviure a les proves, no? Bueno, s'ha vist un trailer que ha fet també bastant mal rotllo, no sé què tal sortir això. Llavors,
15: hauríem de fer un sau amb un gas, no?
10: Sí,
15: de veure qui ha matat aquí de la manera més truculenta i escarosa possible.
10: Bona idea per això, crec. Dos jocs de Star Wars. Un, que és el Zero Company, aquí els que us moli l'estratègia, és un joc de Star Wars amb estil XCOM. D'acord? Aquest sortirà el 27 d'agost. Si us mola això, l'estil i la saga, doncs proveu-lo.
3: I aquest és el que és per torns? Hi ha un que és per torns,
10: sí, aquest és per torns, sí. aquest el Zero Company. I llavors hi ha un altre que és el Star Wars Galactic Racer, que seria com la revisió i gràficament es veu bastant guai, que és de les carreres de les vaines, no es diuen? Les merdes sí. aquestes de naus. Doncs una miqueta això, format purament de carreres. Dos jocs de Star Wars que crec que també doncs, sí, hi ha molts fans de la saga, no? I jo destacaria aquí dos més. Un és el Gundam Rock Orbit, lluites de meques que sempre entren i es veu bastant guapo. I l'altre és el Crossfire, que aquest el Pau Sabés el mencionava en un chat que tenim també amb Colla Gamers.
5: I m'ha molat molt el rotllo.
10: Jo també, o sigui, vaig veure i és un joc que et planteja una situació que dos especialistes, un noi, un home i una dona, que treballen per...
5: que ella és la de The Boys.
10: Diferents. Exacte.
5: Ella és la de The Boys. Sí.
10: Que aquesta també sortia amb un Call of Duty, o sigui, tinc claríssim.
5: Sí, és la Síria, no? El Modern Warfare
10: sí,
5: reboot
10: exacte.
5: Que han fet. Sí, sí.
10: Exacte. Doncs, realment que són això, dos especialistes que treballen per equips diferents i no sé si governs diferents i que es troben emmerdats en una situació on han de cooperar. Llavors, un joc cooperatiu...
5: Però hi ha com poders o aliens
10: sí,
5: o...
10: Sí, hi ha alguna cosa rara, hi ha una cosa del més enllà estranya, però gràficament es veu molt bé.
5: És el que hauria d'haver sigut Death Stranding si al Kojima no li agradés que caminessis durant hores.
10: Segurament sí, no més permissions. Molt bé, jo aquí també destacaria, perquè m'ha fet... Això és molt guai, mira, nois. Sabeu, us en recordeu el Cuphead?
5: Sí.
10: El videojoc de les tasses, sí, amb estils de dibuixos dels anys 20 o
5: 30. Sí.
10: Vale, doncs em presenten, el mateix equip de desenvolupador, et presenten el Mighty Cuphead Adventure, d'acord? Que és amb els, són les mateixes tasses, però fan, han fet un joc tipus plataforma 2D, no són només, no és un boss rush, que bàsicament el Cuphead original, tot i que tenia pantalletes bàsicament a lluites contra final bosses, molt difícil, crec que la dificultat aquí hi seguirà sent, però és un joc amb estètica 8-bits, però d'aquests que la, a nivell jugable fa pinta que serà molt fresc, molt, molt també que serà un repte important, però lo heavy és que el treuen a part de les consoles d'ara, fan versió per Master System amb cartutx, nois, molt guai.
13: I l'està fent un d'aquí, de Barcelona.
10: Va, Lolo, tio, aconsegueix una cosa d'aquestes? És que tenim contactes, tenim l'home de dins. Doncs res, que això crec que... Llavors hi ha altres jocs, hi ha molts d'aquests d'aventura en tercera persona i d'acció, rotllo, perquè ens entenguem, una mica Assassin's Creed, d'acord? Potser una mica més acotadets, però n'hi ha molts d'aquests, el Blood Message, el the Blood of Dawnwalker, són un estil molt similar.
5: The
10: Blood in Your Blood, Blooder than Blooder, bueno, i res, i alguna cosa més. Virtua Fighter Crossroads, que no sabia res, però una mica teaser també. Apunta maneres. I ens plantem a diumenge, avui, spoiler, estem gravant diumenge, i d'aquí, que l'acabo de veure com aquell qui diu, entre el sopar del nen i abans de baixar aquí, destacaria... Ara sí, Pau, llença, sisplau, la cançó. Llença la cançó.
15: Que bé,
10: tio. O sigui, ja, però és que creieu que encaixa un joc a dia d'avui, un arcade... Com
15: jo
10: abans.
15: Crec que es disfruta.
5: Però si Ace Combat és arcade, tio.
10: Sí. Té història, en aquest cas.
5: El Crazy Taxi també té història, no? Bueno, molta, història.
10: No tindràs res d'història. També has de jugar a l'anterior, no? Però bé.
5: Has de jugar-te tots els anteriors, tots.
16: Tens el seu Marillion o res... Crazy Taxi.
5: El Crazy Taxi.
10: Llavors, com a venda Xbox, jo crec que ha estat un event molt, molt, molt bo i que ha tocat, o sigui, és que fa molt que se li diu, igual que se li demanava a PlayStation que fes el favor d'ensenyar coses noves, Xbox ha ensenyat més que sorpreses, potser també a Crazy Taxi, no, però Gears of War, n'hi ha alguns dels que us
5: Gears of War també és nou.
10: No, la saga, òbviament, no,
5: Halo,
10: però...
5: que també...
10: Gears of War i Day, que aquest han fet com una espècie... És que no m'he quedat amb la idea si és un previously o un no sé què, però bueno, es veu molt bé, vull dir, molt guapo. Sabes més gameplay del... Bueno, gameplay, sí, algú de gameplay també per allà, de la cinemàtica del Fable?
16: Molt... Aquest tinc tantes ganes de pillar-lo, aquest,
10: eh? Sí, Pau, tu ets de Fable.
15: Sí, però no hi ha Excels ni res,
16: tu. Pues tio, que és tipus Skyrim, que pot ser el casero del poble, tio, pujar els lloguers.
10: Estàs segur d'això?
16: O baixar-los.
15: És un fetichisme, això, amb el del caserisme, tio.
5: Sí, sí, de pillar. Senyor Pau, le puedo pagar d'altra manera.
10: Ah, clar, clarament el Pau ja té un problema amb la vivenda, això ho deixo molt clar. Més coses. S'ha mostrat el nou títol que vindrà de la saga A Plague Tale, d'aquell de les rates, que es diu Resonance, sí. Que també es veu bastant bé, però bueno, aquests en fan allà una mica de mandreta.
16: El tercer ja?
10: Sí. Seria el tercer, sí. Mm-hmm. Tenim també, s'ha mostrat una mica més de gameplay del Persona 4 Revival, Sinestor, un altre remake, però s'ha mostrat una miqueta, un petit teaser de merda només amb el logo del Persona 6. Els Persona ja sabem que són top dels JRPGs. Doncs, a veure què tal... O sigui, gràficament, o sigui, artísticament, el Atlus amb els Persona ho fa molt, molt bé. Aviam què. És que no sabia res més que el logo, no us puc dir més coses. Un nou Metro 2039. Ah, per cert, de tot el que us estic dient del potser el punt feble o punt dèbil d'aquesta event de l'Xbox Showcase és que la majoria de jocs surten per Play 5. O sigui, ho presenten com a...
16: Vols dir només, vols dir?
5: Que no són exclusius de Xbox.
10: Que no són exclusius, que n'hi ha molts, n'hi ha pocs exclusius.
5: Tot això és de la venda Xbox i n'hi ha molt pocs que només sortiran per Xbox.
10: Clar, com que...
15: La feina de publicitat,
10: No, però, si és que més a més... Sí, sí, una cosa curiosa és que a l'State of Play hi havia jocs que també seran multiplataforma, però encara que ho siguin, quan acaba el tràiler et posa per PlayStation 5 el logo de la consola de l'event que s'està mostrant, i aquí em mostraven tot el que si sortia Steam, Xbox, Play 5, si hi havia algun de Switch, pues Switch, o sigui, molt, molt curiós, molt estrany. Més coses. Un nou Senua, recordeu la saga Senua's Hellblade, que també gràficament pepinos, hi havia molta queixa que era com poc joc, també en el sentit que tenies com poques opcions de jugabilitat, però que tots els recursos anaven a la part visual, sobretot, i es veu molt bé també aquest sortir el 2027. Un joc que m'ha enamorat molt fort, que es diu Magicians The Devil's Deal. Magicians The Devil's Deal, que ets un mag.
13: És un videojoc de paraules, eh?
10: Totalment.
13: Magicians The
5: Es veu un magí de color blau, no? Magí Cian.
10: Cian. Aguantem el cubata, que hi haurà un d'aquests, segur. Doncs això, en primera persona, m'ha recordat molt el Bioshock, amb un toc...

0: Busqueu Vivarium amb B, amb U,
1: això són, no són les pastisseries aquestes de Barcelona.
2: Sembla... I ara trieu-me uns pastissets, no? I ara que tinc gana.
1: Has de saber... Vivarium? Un matí, tio, per servint cafè lates, tio,
2: i maquiar pistatxo, tio.
0: Què va? És un joc molt
2: Vivarium
0: tranquil.
2: És una pel·li del Eisenberg.
0: No, poseu Vivarium Xbox. És un joc que té una estètica Heidi total, o sigui, és molt bèstia, sí, perquè té aquest estil molt d'anime dels 80, i és un joc molt, sabeu, molt tranquil, a més combinen amb personatges també una mica i alguns animals per aquí, ja va, antropomorfes.
2: Si no han d'anar a buscar l'illa de la puta, no m'interessa.
0: Això sempre
2: és el poder
0: suma
2: de la puta, nois.
0: Sempre suma. Què més per aquí? Bueno, aquest ja us dic, el Vivarium a nivell d'estètic, aquest surt el 2027, però és d'aquests que el jugarem segur, perquè estèticament ja si fan coses diferents ja...
3: És Heidi, vull dir, surt clara, però és que surt clara.
1: Han dit...
3: Clara hi és.
1: Li han dit, necessitem una cosa igual que Heidi.
0: Però li han tret la cadira de rodes, oi? Perquè estava assegut.
2: Li han amputat els braços, no, tio?
3: Està amputada en un arbre.
0: Sí, sí, sí.
3: Perquè no puc caminar.
2: Sí. Dejad-la allí.
0: Llavors, s'ha mostrat un nou Spyro. Recordeu el drac aquest lila, que també mascoteta de PlayStation? Doncs Spyro a Realm Beyond, també 2027.
2: Com es deia aquell de l'esquelet, que eres un cavaller que et mories?
0: El Medieval.
2: Medieval, m'encantava el Medieval.
0: Molt guai, també, molt xulo.
1: Era molt macarro.
0: Sí. I què més? I llavors també, sabeu que, això no ho hem parlat, és que la saga Call of Duty, els últims Modern Warfare, tots estem d'acord que aquí els hem
2: reinventat
0: a
2: la història. Han reinventat la història. Però i l'altre dia vaig veure un vídeo de l'últim tràiler que ha sortit, que
0: correcte,
2: és el Price enfrontant-se al Ghost.
0: Correcte, perquè aquest és el Call of Duty Modern
2: 4.
0: Warfare 4.
2: 4.
0: Que aquest no és, no hi és remake, perquè no existia, o sigui...
2: No, però és que ja deixen de ser... Des del primer deixen de ser remakes.
0: Ja, és
2: el
0: com
2: primer
0: una nova...
2: te'l venien com que era una prequela, però a partir d'aquí ho enganxen i creen una nova línia temporal, fins
0: no
2: al punt
0: això
2: de que es moren personatges que no s'havien mort. De fet, el Ghost aquí està viu, no el mata el Shepard com
4: sí,
2: passa en el...
4: No és un remake del Call of Duty 4,
2: no,
4: Modern Warfare.
2: No,
4: Modern Warfare
2: no,
4: 4.
2: No.
0: Exacte.
2: És, vale. Però pensa que el Modern Warfare, quan van fer com el reboot aquest,
4: sí,
2: acabava en el moment en què tu com a Soap arribaves al Modern Warfare 1, el que arribaves al camp d'entrenament.
4: Sí.
2: I deien,
4: sí,
2: vale,
4: sí,
2: com que va tenir un molt d'èxit, van començar i van seguir fent la línia nova, i és el que dic, han canviat personatges, o sigui, hi ha personatges que estan vius, que en l'altra saga estan morts aquí...
4: Jo em pensava que era un remaster.
2: Jo també, fins que vaig veure l'enfrontament del Ghost amb el Shepard i vaig dir...
0: I de fet, si busqueu vídeos de drama de Call of Duty Modern Warfare 3, es veu que la campanya... Que jo si el jugués per la campanya...
2: Que era aquella de 3 minutets, no?
0: No, ja no per curta, una fumada enorme, perquè hi ha tot el tema de que em sembla que et droguen els protagonistes i veu lluites contra gegants, o sigui, molt anat de l'olla.
2: És aquella història de la platja,
0: que
2: hi havia
0: sí,
2: gegants i d'això.
0: Sí, sí.
2: Aquest és el Modern Warfare?
0: Aquest és l'últim que han tret, que va tenir, de fet és amb el que ja era exclusiu de Xbox i va perdre molts milions, perquè a més que estava inclòs al Game Pass, vull dir, es va vendre molt poc, perquè a més la crítica el va deixar molt malament.
2: Aquest és el que deia, aquest és el que feia en la conya d'aquest, no em torno a saltar un cutscene mai a la meva puta vida.
0: Exacte.
2: Perquè veies que baixaven de l'helicòpter i deien, tenemos que con no sé què, acte seguit, gegants en una platja així de com, què collons ha passat?
0: Exacte. I res més, així, ja el DLCs del Doom Dark Ages, un que es diu Revelations. Per cert, no he dit, que això també era important, m'he saltat, però no el teniu tot aquí, de l'State of Play, perdoneu, perquè però, bueno, es pot jugar tot arreu aquest, es podrà jugar, que és, i finalment sabem que seran 3 títols exclusivament, tanquen la saga, el remake del Final Fantasy VII amb el Final Fantasy VII Revelations, vale? I aquest és el... Sabeu que havíem parlat que amb la idea d'estirar el xiclet i a saber si seria una pentalogia o alguna merda així, doncs confirmen que és el tercer i últim títol. O sigui que tenim el remake,
2: el
0: Rebirth i el Revelations, d'acord?
4: Sí, el primer del remake era la primera mitja hora del joc original i en dos jocs la resta?
0: La resta, sí.
4: Molt bé.
0: Sí, sí.
1: A ver, aquí es que no podían estirar.
4: No, no,
1: ah, no,
4: fantàstic.
3: No, és que han dit, hòstia, és que si anem així, hauríem de fer, no sé, 20 jocs.

0: He de dir, reflexió personal, amb el tema de Final Fantasy VII, del remake, bueno, i de tota aquesta saga i com ho han fet, em sap greu perquè no m'he acabat el Rebirth, i no perquè no sigui un joc bo perquè jugant-lo era boníssim, però... m'ha baixat el suflé amb les ganes que tenia jo anys, fa anys, de fer un, de que fes un remake amb cara i ulls, i és increïble, gràficament és brutal.
1: I és la trampa de la nostàlgia, Magí.
2: El combat és guapo, és divertit.
0: El combat és molt guapo, aconsegueixen adaptar i modernitzar el tema dels torns, aquesta, que la càmera és quan ho atures per triar, avança però hiper mega lent. És molt guai, molta acció, però una acció també que entens normalment què està passant en pantalla. I em sap molt greu no tenir el subidon de ah, vinga, el tercer, som-hi, va.
2: Jo volia un joc. És massa temps entre
0: clar, és això.
2: I és com, ara, com per on anava? Vull dir, és que no me'n recordo.
0: Sí, sí. Jo el remake el vaig gaudir molt perquè vaig, per això, en vena, però bueno. Doncs res, nois, molts jocs.
3: És una història que ja te l'has viscut, bé.
2: I un parell de llocs que m'agradaria dir.
0: Menciona, sisplau, i tant.
2: Sí, el Banjo de Chief, a mi m'agrada molt.
0: Et va agradar aquest, sí?
2: És tipus Yakuza, de fet, crec que ja surt el Yakuza, el personatge.
0: Crec que sí.
2: I és un cuiner, és de cuina. Molt bé, una mica bojo i tal, però a mi m'agrada molt, és molt japo, eh? I la saga Rayman.
0: Ai, sí, que... aquest Manol, sí, el tenia marcat i no l'he comentat. Explica.
2: No, és un Rayman, però en 3D. O sigui...
0: Bueno, no és en 3D. O sigui...
2: Bueno.
0: La jugabilitat és 2D, és la reinvenció del Legends. És el
2: sí,
0: Rayman
2: sí,
0: Legends.
2: Sí, però sí que hi ha parts que es juga en 3D, no?
0: Bueno, perquè et poses, si vas a sobre del drac, no vas cap endavant de la pantalla. Exacte. Bueno, juguen sí, tipus de pantalla més de... tipus shooter.
4: No era 3D.
0: A l'Origins i al Legends són els dels jocs més bonics i dels millors plataformes que mai s'han fet. Aquest jugar cooperatiu és divertidíssim perquè et pots cascar entre els personatges, o sigui, entre els jugadors. I si mireu com es veu el gràfic aquest, o sigui, gràficament aquest nou Rayman, és, però hi ha poques coses més boniques a nivell de videojocs, Rayman Legends Retold. Molt guapo, sí, aquest sí, també, sí. Moltes ganes. Aquest, mira, estava veient el directe, vaig fer una captura, li vaig enviar a la meva dona i va ser un... No! Perquè és que... De tant m'ho pregunta, per què collons no treuen un altre Rayman? Que a més va vendre molt bé la saga aquesta.
2: Jo el vaig jugar, l'últim va jugar a la Vita.
0: Meravellós. Olet. Oh. Doncs res, nois, res més.
1: Fins aquí la Pixelània.
0: Està tota l'estona de fons, tio.
3: 8 segons. Manejadíssim, va, aquest programa.
0: Escriu. És no fex, això?
4: Fora d'aquest programa ara mateix.
0: Perdó.
2: Fora.
0: Jo escoltava el meu 80.
2: El racó de pensar.
1: Ja tens per unes notes, Pau?
4: Sí.
1: Doncs notes a Pau de pàgina.
4: He borrat el nota?
0: No.
1: No hi ha sintonia de notes a Pau de pàgina?
3: Ha borrat tot, tio.
0: Anava a dir, si no pots posar una mica d'Offspring.
4: Bueno, aquestes darreres setmanes ens ha visitat a la península el far d'Occident, i no estic parlant del Papa, sinó de Benito Antonio Martínez Ocasio, altament conegut com Bad Bunny. Amb el seu estil de cantar, que podria classificar-se com reggaetó, però post-extracció dels queixals del seny. ¿Vale? Tens la boca dormida. Un del que últimament el que estan fent molt aquesta gent, els artistes de nova fornada, és que no només fan concerts, sinó que en els seus concerts hi ha altres mandangues. És a dir, hi ha concert, més els Pastorets, més Gran Hermano, més un ring d'UFC, més tot el que et puguis imaginar d'això. La Rosalita, per exemple, en el seu show tenia una cosa que era el confessionari, on hi pujava algú de fama relativa i tenia una xerrada així com íntima al mig del concert. I el Bad Bunny té un segon escenari anomenat La Casita, on hi ha la blor i la nata del qui és qui de la Beautiful People de les xarxes, i després hi ha actors i futbolistes. Del primer grup, aquí hi hauria penya que no en tindreu ni puta idea de qui és, i en l'altra part hi hauria Lamin Yamal, Piqué, Ricky Puig, Úrsula Corbero, Esther Expósito, etc. La Casita s'ha tornat una mena de mueble on els ulls de la gent que hi veus està buscant la validació i la fama, dels 5 segons de fama, i no els hi puc aguantar la mirada, ja que la seva desesperació es reflecteix en el meu esguard que quan ens apunto a premis. Vale? Quan apunto a Freaks and Beats a premis radiofònics, aquella mirada és la que tenia aquella gent. És com quan vas al zoo i mires un goril·la i veus que el tio t'està dient... cabron, no? Pues aquí també els mirava i els deia, jo també he tingut aquesta mirada apuntant-nos a premis aquest any sí, guanyarem. Aquesta mateixa maleta plena de somnis que ja comença a estar foradada per culpa de la quantitat d'excops de porta que ens hem endut a la cara. La diferència entre aquesta gent i nosaltres és que aquesta gent, el seu rebuig ha sigut retransmès a totes les xarxes socials a vides i por haver, i en canvi el nostre rebuig queda en privat i desapareix en el silenci de les llàgrimes a la dutxa que s'endú també amb la suor de l'ampolla de ratafia que hem fet per oblidar que Freaks and Beats segurament és un programa massa avançat al seu temps. Per tant, més que la casita, que fa una mica de cosita, jo he decidit crear una secció que es diu La Coseta, vale? I La Coseta, doncs, us parlaré d'incomoditats. I tenim, òbviament, no hem de fer-ho bé. Una mica de reggaeton sense drets.
1: Massa vocalitzat.
4: La Coseta és un lloc
2: on... Per... No, és això?
4: És Offspring. És un lloc on parlarem d'incomoditats, com per exemple l'atac de diarrea de Dos Tontos Muy Tontos, aquell moment superincòmode al cine, el Tommy Maguire ballant jazz pel carrer a Spider-Man 3, o la mort horriblement actuada de la Marion Cotillard a The Dark Knight Rises, aquella mort que és una mort de pastorets també. S'ha mort que al més es queden tots quiets en plan ja?
1: Ja és l'hora? Toca-li a l'ull.
4: I avui us vinc a parlar d'un altre tipus d'incomoditats. Us vinc a parlar d'un senyor que ha dirigit una de les tres pel·lis que em va traumatitzar quan jo era jove, i era un cinèfil amb ganes d'històries i m'ho em passava tot, i a partir de certes pel·lis vaig decidir que potser no m'ho em passava tot. Avui us porto el senyor de les cosetes, que és el Darren Aronofsky. I la pel·li de la que us parlo, basada en el llibre del Hubert Selby Jr., és Requiem for a Dream, que és una pel·li que em va traumatitzar en un moment determinat.
1: Sí, Darren Aronofsky... mirant mentre fumaves canutos, no? Ja,
4: sí, hòstia, no, és superprofund. És el braç amb tuberculosi. Aquell braç amb tuberculosi, tio, allò és el pitjor. O sigui, hi ha tres pel·lis que he vist una vegada i no tornaré a veure. Una és aquesta. Les altres és Kids i Irreversible. Que són... tres moments d'allò de no, sóc jove cinèfil, vull veure noves experiències, té
3: algo que m'impacti.
2: De fet, Irreversible i aquesta película, i Requiem per un sueño, són les pel·lícules que jo vaig posar d'exemple per el sacrifici que no m'agraden, o sigui, que m'agraden però que no m'agraden veure molt malament.
4: Pues Kids és del mateix pal.
2: Sí, sí, ja l'he vist també.
4: Kids és també del mateix.
3: Sí, jo és el tipus de pel·lis que ja he deixat de veure, tio. És que ara ja no em ve de gust. Sí.
4: Jo l'altre dia vaig veure Ahora me ves tres, tio, perquè estava amb la meva dona i al sofà i és que ens ve de gust posar algú, tio, que puguem oblidar els 20 minuts, tio. Ara me ves tres fent el Ronaldinho amb les cartes, tio, i allò és increïble.
1: Aquesta és la de l'escena de l'aeroport.
4: No, aquesta és Ahora me ves dos, que estan robant un microchip, tio, i es van
1: fer... Però és tan innecessari el que fan, tio. Que dius...
0: No, home, està sí. Ha pillat tota l'estona, Pau, és necessari.
1: És increïble. No, tio, d'una passada a l'altra ja està, tio. Clar, tio. No, no cal que participin tots.
4: A més que passa la carta...
3: Vas treure el sostén sense tocar-la, no?
4: Sí, sí. I passa la carta, tio, pel detector, fent la botar a terra i que es torni a lavar ràpidament, tio. És brutal, aquella escena. Aronofsky, nascut a Brooklyn el 12 de febrer del 69, les seves obres gairebé sempre toquen religió o gent que ha tocat fons. Debuta amb Pi, no Pi, la vida de Pi, que també és una pel·li que enfonsa anímicament que no veies, Pi, la del matemàtic, que creu que el món està regit per d'això, i la seva segona pel·li ja és Requiem per un somni. També té La font de la vida, El lluitador, que és aquella pel·li del tio que van fer, del Mickey Rourke, que van fer fora Gran Hermano per comentar.
3: És molt bona pel·li, la lluitador. Sí. També és d'aquestes de merda dura, tio, però és bona pel·li.
4: El Cigne Negre, que és una adaptació Perfect Blue. Noé, Noé per mi és el punt fosc d'ell, que és aquella de la història de Noé, l'arca de Noé del Russell Crowe. És una pel·li que dius...
3: Què no fas? Què fas?
2: Fluixeta, fluixeta.
4: Té Mother, Mamà, que aquesta és una reinvenció de la Bíblia. És la meva dona i jo la vam veure i vam estar parlant-ne durant 40 minuts sobre quina interpretació tenia aquesta pel·li. Ens va agradar moltíssim, del Vell Testament. I La Balena, que recupera el Brendan Fraser i que va tenir tots aquells minuts d'aplaudiment, com els Javis. Els Javis.
3: Que, o sigui, més enllà de la pel·li està bé, jo crec que per mi no és la millor d'ell, però que haver recuperat el Fraser i que ara estigui allà fent la mòmia, una nova entrega a la mòmia i fotent-se fort i tal,
4: a mi em fa molt feliç,
3: tio. És un paio que em cau molt bé, tio.
4: I també. I què està dient d'això? Ah, sí, dels Javis. Tinc una pregunta. Us heu fixat que s'han fet una mica de retoques a la cara? Creieu que estan intentant convertir-se en dolents de Dick Tracy? Perquè cada cop les seves cares s'assemblen més, tio, a l'Al Pacino de Dick Tracy.
2: No, amb ells, em cauen molt malament aquests.
4: Els Javis, sí, a mi cada
2: dia. I mira que Paquita Salas m'agrada, m'agrada. Paquita Salas m'agrada. Però
4: jo des de La Llamada vaig trobar que era una molt bona peli, però a partir d'aquí, bueno, Requiem i surt el Marlon Wayans, que aquell mateix any treu Scary Movie, Requiem i Dragones i Mazmorres, que és algo terrible, amb un Jeremy Irons que ha vingut a cobrar, bàsicament, i és horrible. Té la Jennifer Connelly, que va debutar fent...
3: La última de Dragones i Mazmorres.
4: No està tan malament. No està tan
3: molt divertida. I m'ho va passar molt bé.
4: La última està bé, però jo estic parlant la del 2000 amb el Jeremy Irons, el... Em sembla que és el Kevin... El... Lillard o el Kevin... Un d'aquests, però és igual. La Jennifer Connelly, que va debutar a la pel·li Once Upon a Time in America del Sergio Leone i que al cap de dos anys faria Labyrinth amb el David Bowie, i és la dona del Paul Bettany. Paul Bettany, el Silas del Código da Vinci i el metge català irlandès de
1: Master and Commander.
4: Master and Commander. I aleshores tenim The Morbius Time, òbviament, Jared Leto, però qui es menja la peli és l'Ellen Burstyn, que és la mare. La mare fa un paper brutal. No sé si l'heu vista, tots l'hem vista, en Magí, tu no? Requiem?
0: Quina? Requiem?
4: Requiem, sí. per un somni.
1: Sí, jo sí, quasi no me'n recordo de...
4: Requiem per un somni és un mare i una mare i un fill, el fill i els seus amics i la mare, i com tots, d'una manera o d'una altra, acaben enganxats en les drogues. La mare d'una manera suposadament legal, per un d'aquests comercials de perdre pes, i ells perquè es piquen, comencen per una cosa i acaben picant-se la vena a tots, ell acaba prostituint-se per aconseguir, els altres acaben, i té l'escena aquesta que és la que a mi em va acabar de traumatitzar, que és la d'una tuberculosi en un braç de tanta injecció, i acaba pues, com el puto Rosari de l'Aurora.
1: No es punxen amb un bolígraf o algo? Es punxen amb un boli o amb un...
4: No ho recordo.
0: No recordo tampoc. Dic, aquesta pel·lícula jo crec que ha fet més per evitar drogadiccions, més que qualsevol...
3: Però és aquella de cosa de les drogues són dolentes i acabaràs mort i enterrat i no sé què, no? Com aquesta cosa de portar-ho a l'extrem i al límit.
0: Bueno, però...
4: com els anuncis de trànsit, no, tio?
0: Però et fa una mica el viatge, no? I també els inicis d'aquesta penya...
4: Sí, perquè ells acaben robant-li a la mare perquè necessiten diners per comprar droga...
3: Sí, sí, perquè és com tots els clichés, tio, del món de les drogues, tal...
0: Ja, però és tan dur, jo crec que... No sé si tenia molta predisposició a les drogues o no, però quan la vaig veure ja vaig dir, no tenia intenció, gràcies, ara tinc menys intenció encara. Sí...
3: No dubto que ningú deixés les drogues per després de veure aquesta pel·li.
0: No dic deixar, dic... Per, jo com a mètode
3: no
0: preventiu.
3: Sí,
0: s'ha de posar ara, amb 6 anys, jo crec que anirà molt bé pels que els nostres fills.
3: Sí. Aquest estiu, vull dir, crec que és una...
4: Nosaltres
3: la
0: veiem
3: amb
4: 18. Nosaltres la vam veure amb 18 i encara en parlem, tio, o sigui, imagina't això.
0: Sí, sí.
1: Com és? Fins aquí, doncs, notes a Pau de Pasqua. Sí, fem Yelmo al final?
4: Sí, sí,
1: vinga. Que comenci el Yelmo. Avui el Yelmo, trencant una mica amb la tendència de les últimes setmanes, on us he portat o bé clàssics
4: comèdia.
1: Us he portat o bé clàssics de terror o bé pel·lícules que estaven d'aniversari. Avui us porto una que encara està als cinemes. Ara el hype ja s'ha rebaixat una miqueta, però durant un bon grapat de setmanes dins del món terrorífic no es parlava d'altra cosa. Avui a l'Ilmo us recomanaré Hocum.
4: Oh.
1: Pel·lícula de terror sobrenatural feta l'any 2026 i coproduïda entre Irlanda i els Estats Units. Està escrita i dirigida per el Damian McCarthy, que és el director de Oddity, que algun dia també us l'he de portar aquí a Dielmo, i té les interpretacions de l'Adam Scott, que és el de Severance,
4: Sí.
1: I Parks and Recreation, etc. Florence Ordesh, que no tenia el gust de conèixer-la, Peter Coonan, tampoc, i David Wilmot. Tots aquests fan d'irlandesos, o sigui que no són actors gaire coneguts. Petita sinopsi. Adam Scott interpreta Om Bauman, un escriptor nord-americà que pateix per acabar una de les seves novel·les. Un dia, després de veure el fantasma de la seva mare, Bauman decideix portar les cendres dels seus progenitors a Irlanda, on van anar de lluna de mel.
4: La mare se li apareix i li diu: torna'm a Irlanda.
1: Se li apareix i es veu, hi ha un plano que es veu que té les cendres dels dos exposades allà, vull dir, amb la urna, i decideix portar-les a Irlanda.
4: La mare el desperta de fer-li Irlanda, no? Unes cleques a la cara.
1: De fet, en Bauman reserva una habitació al mateix hotel de la Irlanda rural on anys abans hi havien estat els seus pares de lluna de mel. Però el que no sap és que aquest hotel amaga una història tan fosca com desconeguda. Una història entortolligada amb el folklore local i el món sobrenatural.
3: És un Midsommar irlandès.
1: No, tant de bo,
4: és un Midsommar, no, tio, no és... però amb alcohòlics, tio, i música de gaites.
3: Amb moltes guines.
1: Bueno, a veure, anem a pams. Estem davant d'un dels nombrosos casos on el hype per una pel·lícula ha acabat afectant negativament. M'ha passat el mateix que em va passar amb Weapons o amb Barbarian. No és per res una pel·lícula dolenta, això ho vull deixar molt clar, però hi ha alguns errors estilístics i sobretot conceptuals que quan acabes de mirar la pel·lícula et fan pensar si realment n'hi havia per tant. Hocum està molt ben ambientada, vull deixar això molt clar, però obre molts melons que no acaba de tancar i d'altres que no és que no els tanqui, sinó que els obre i no se'n torna a parlar en tota la pel·lícula. Hi ha també certs comportaments erràtics d'algun dels personatges que fa que t'estiris una mica dels cabells. Estableix unes bases de mitologia folklòrica que no acaba de desenvolupar i arran d'això alguns fets que passen a la peli acaben semblant buits i sense gaire significat. Hi ha d'haver un punt central entre que t'ho expliquin tot amb titelles i onomatopeies com si fossis un militant de Vox i que no t'expliquin
4: que els Power Rangers diguin el seu color, no?
1: Exacte. I que sempre hagin de dir el poder del tigre, no? I transformació en tigre. No cal. En tot això, a veure, no vull destrossar la pel·lícula, però la decepció després de llegir tot el que s'ha dit sobre Hocum és important. També té coses positives. A part de l'ambientació que ja he mencionat, l'atmosfera que crea i els ensurts estan molt ben fets. La interpretació de l'Adam Scott com a gilipolles yankee està bé. De fet, tots els actors estan...
4: L'Adam Scott és molt bon actor, tio.
1: Sí. Inclús aquests irlanderos que us he dit que no els coneixia també ho fan bastant bé. Jo, per tot plegat, li posaré a Hocum un 6. És un bé. No tindràs la sensació d'haver perdut el temps mirant-la, però si ets fan del terror és molt probable que t'adonis que estem davant d'un potencial perdut, que les coses s'haurien pogut fer molt millor del que finalment són. I crec que aquí està la llàstima de tot plegat. És un 6, és un bé. Algú més l'ha vist, per cert?
2: No, jo l'has de portar, Pau, a Backroom, que m'han parlat molt bé.
1: Tinc moltes ganes de veure Backroom.
0: Ah,
1: sí.
0: Parlant dels...
1: Sí.
0: Dels Backrooms.
1: Sí. I Exit 8 també la vull mirar, tot i que no té tan bona premsa com Backroom, però Exit 8 també ha de caure.
0: Jo no he vist la pel·lícula, Pau, però he posat Hocum imàgenes al Google
1: el conill, per... Magí, estàs mirant el conill?
0: Aquest conill, què és això?
1: Has de mirar la pel·li, Magí, jo no et diré res més.
0: Hòstia, però fa molt d'angoia.
1: Aquest conill és molt terrorífic, a més se suposa que és d'un programa infantil amb el qual ja no tinc res.
0: No, en sèrie?
1: Sí.
0: Bé, malalts.
1: Molt bé, fins aquí el Yelmo.
4: Danny Boy.
1: Sí. I ara abans d'acabar, videojocs de paraules.
4: Vinga, Magí.
0: Spotty ja ens ho ha empatat en tot aquest programa, no patiu. Vinga, va. S'obre el taló i es veu un grup de persones que estan organitzant una quedada. A un li pregunten: tu vindràs? I ell respon: confirmo la meva assistència i a més us portaré un ham de pesca amb la meva silueta i en actitud histèrica, juntament amb uns quants ous en forma de cos de vaixell.
3: En forma de què?
0: D'ous amb cos... O sigui, amb ou, uns quants ous en forma de cos de vaixell.
1: Si algú respon això a una quedada és, vale, anem a ingressar d'un psiquiàtrica, però ara mateix.
0: La resposta és, no, tu no vens, no?
4: Ha sido expulsada del grup.
0: A veure, el joc és el... Està en català, no, del videojoc, és el... Jo sí, am de mi histèric i ous book. Ojo, eh? Jo sí, amb de mi histèric i ous buc.
1: Amb de mi histèric
0: i ous buc. El Yoshi amb de mi histèric i ous buc.
4: Sí.
0: S'entén perfectament, no?
4: Amb de mi histèric i ous buc.
0: Tant res. Gràcies, Lolo, per aquest.
1: Sí, sí, però abans penso tenir un brut psicòtic ara.
5: Mare meva.
4: Deixa'm tenir primer un brut psicòtic abans de respondre. Jo i el meu amic invisible estem a dins.
2: I portaré una... Mira, gent, jo m'imagino la cara de la gent. Mira, aquell tio.
4: Ei, sí, jo compro carn. Vale, tu què portes? Jo portaré.
0: Anant de mi, la meva silueta.
1: Sí, molt bé. Fins aquí el programa. Top 5,
2: eh? Top 5.
0: Entra el top 5? Vale.
2: Sí, per mi sí.
1: Gràcies per saber.
4: Gràcies i bon dia.
1: Néstor Sart.
3: Gràcies i bona tarda.
1: Magí Berneda.
0: Gràcies i bona nit.
1: Manuel Osero.
2: Moltes gràcies.
1: I un servidor, Pau Aguilar, com cada programa us recordo que ens podeu escoltar els dimarts a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze, els dijous primer a les 8 del vespre a Ràdio, després a les 10 de la nit a 1359 FM, a plataformes digitals com iVox, Podimo, iTunes i Spotify, i veure'ns a YouTube. Aquest programa segurament no, però els altres que hi hagi més sort, i també interactuar amb nosaltres a xarxes socials, a Twitter, Instagram i bluesky@freaksbeats. Moltes gràcies.
6: No te busques una ruina por una tontería, ¿ok?
3: O para una cáncer.
6: Cuidadito conmigo. No seas tonto.

0: Des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat. Clica radiosantquirze.cat.
1: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
2: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
1: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
2: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat. Unicoma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.
3: Unicoma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Unicoma, amb Mercè Martí Aroles.
3: Ves a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu a radiosantquirze.cat.

Aviam, un, dos, tres, i ja deixem tots.

Me deixat mi trinyona que t'ha desperta. M'he gastat tot el sou de merda en unes espelmes, però són tan cookies. Sempre arribo tard, sempre vaig amb presses. Sempre, sempre plou quan tinc roba

0: publica radiosantquirze.cat.
1: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
2: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
1: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Ets dels que no pot viure sense música? Escoltes tot el que passa per les teves orelles? Aleshores, ets un amic de la música.
4: Bona tarda, amigues i amics de la música.
5: Bona tarda, sóc José Urille.
6: Bon dia, bona tarda o bona nit als oients
7: de... Benvinguts, amics i amigues, a un nou programa de Donant la Nota dedicat a l'òpera...
8: Per sentir una mica de música, que sí. Ja toca.
9: Benvinguts i benvingudes una setmana més al Donant la Nota de Teatre Musical.
3: Els dimarts a les 6 de la tarda, Donant la Nota. Un programa per promocionar la música, gaudir-ne i col·laborar amb altres associacions del poble relacionades amb l'àmbit musical. Informació, música i els concerts en directe que els amics de la música organitzen a Sant Quirze del Vallès els dimarts a les 6 de la tarda, a Donant la Nota.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.
10: Busco el perquè sempre massa endins, descobrint sorolls que no vull sentir. Penso massa per volar, en l'intent de deixar-me portar. Busco i

que mereixo escoltar-me. S'agreuge com les fulles al vent, que ballant van trobant la tornada. No em cal ser ni de plom ni de fang, al final no té tanta importància.

0: Ràdio Sant Quirze. Són les 12. Informació, entreteniment i la teva música. Oh, yeah. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, oh, yeah. Sempre al teu costat. Ràdio Sant Quirze, informació, entreteniment i la teva música.
1: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll.
1: Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze.
0: Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
2: Guerra, pobresa, desigualtats, injustícia. Hi ha moltes raons per canviar el món.
3: La suma de tots els nostres gestos pot fer-ho possible.
2: Cada dimecres a les 7 de la tarda, Som Solidaris, amb Laura Roger. Un programa dedicat a la solidaritat que es fa a Sant Quirze del Vallès i a tot el món.
3: Denúncies, testimonis, informació. Tot el que ens ajudi a fer un món millor.
2: A Ràdio Sant Quirze, Som Solidaris. Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles. Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
4: Punt i coma, un programa que viu entre la vida i la literatura, entre la vida i els llibres, entre aquell punt i coma que s'estableix entre dos mons que estan fets, si més no, de la mateixa essència.
2: Punt i coma, amb Mercè Martí Aroles.
4: Vés a saber on comença la vida, on comencen els llibres i què alimenta el què.
2: Cada dimecres a la tarda i quan vulgueu, a radiosantquirze.cat.
0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa.
1: Ràdio Sant Quirze.
0: Sempre al teu costat.

0: Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Sempre al teu costat.
1: Si quan sents aquesta música tens ganes de crispetes...
2: Si la banda sonora de Sofà i Manta és aquesta...
3: Si quan cobres a final de mes sona això al teu cap...
4: Llavors Freaks and Beats és el teu programa. Tot el cinema, sèries i videojocs a Ràdio Sant Quirze els dimarts a les 10 de la nit.
5: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
6: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
5: Tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i amb remissió divendres a les 10 de la nit a Ràdio Sant Quirze 90.9.
6: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVox.
0: Estem ben comunicats, però lluny del soroll. Sempre al teu costat.

Ràdio Sant Quirze. És la una. Informació, entreteniment i la teva música. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat. Clica a radiosantquirze.cat i entra a casa. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: Des de la Serra de Galliners i per Sant Quirze del Vallès. Entra a la xarxa i connecta radiosantquirze.cat.
1: Una vegada hi havia un programa de ràdio.
2: Ei, que t'estic parlant de la Moixiganga.
1: Un programa pels més petits de la casa. Amb Sir Petit.
3: Miro la meva bola.
1: Andreu Cistella, el Pauet.
4: Ah, Quichon, què fer?
1: Contes de microbis.
5: La desfilada dels microbis.
1: Posem fil a la poesia, viatgem pel món, els contes del Pep, jocs de falda i les nostres cançons.
6: Li diré a la meva mare.
7: La Moixiganga.
1: Un programa presentat per Moisès Bru.
2: La Moixiganga.
7: Ves, quina gràcia.
8: Cada dimecres a 2:49 del vespre a Ràdio Sant Quirze.
9: Cada divendres a les 7 de la tarda és Temps de Country a Ràdio Sant Quirze amb l'associació Country Mussols de Sant Quirze del Vallès, presentat per Jordi Rivilla, Josep Antoni López i Marta Bolunya. Temps de Country, cada divendres a Ràdio Sant Quirze.

0: Cada divendres a les 8 del vespre, Ràdio Sant Quirze, Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya. Tumble out of bed and I stumble to the kitchen. Pour myself a cup of ambition and yawn and stretch and try to come to life. Una hora de música country de la mà de Marta Bolunya. Els i les artistes més importants, les millors cançons country i les seves històries a Ràdio Fórmula Country, amb Marta Bolunya, a Ràdio Sant Quirze. Working 9 to 5, what a way.
1: Com els mussols, tenim els ulls ben oberts. Ara tu, obre bé les orelles. Ho sabem tot de la nostra ciutat. Ràdio Sant Quirze. Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.

0: des de Sant Quirze a tot el món. radiosantquirze.cat.
1: A lo largo de mi vida he escuchado en muchas ocasiones que la ignorancia es muy atrevida. Yo me declaro ignorante y gracias a mis amplios desconocimientos de casi todo, tengo la osadía de hablar con muchas personas que viven o pasan o son amantes de Sant Quirze. Tastet de Radio Sant Quirze. En Tastet de Radio Sant Quirze se nos perdió la vergüenza. Por eso preguntamos lo que nos apetece. Si ustedes quieren, esto es Tastet de Radio Sant Quirze.
2: Tastet de Radio, amb Eugenio Martín. Cada divendres a les 9 del vespre i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
3: Les nits de jazz volen convertir-se en una experiència plena de sorpreses musicals, com un arbre amb fulles sincopades. Si vols descobrir aquest autèntic so, no dubtis, sintonitza Ràdio Sant Quirze i escolta Nits de Jazz.
4: Cada dimecres a la nit, Nit de Jazz, amb Joan Pastor.
3: T'esperem per gaudir junts de l'altra cara de la lluna.
4: Nit de Jazz, cada dimecres a les 9 del vespre a Ràdio Sant Quirze i quan vulguis a radiosantquirze.cat.
5: Cada setmana a Ràdio Sant Quirze, Alimentació Saludable, el programa dedicat a l'alimentació sana i natural. Descobrireu com menjar i cuinar de manera sana i respectuosa amb el medi ambient i amb beneficis de la vostra salut.
6: Hola, sóc Anna Maria Leiva i t'espero cada setmana a Alimentació Saludable.
5: Alimentació Saludable amb Anna Maria Leiva. Cada setmana a Ràdio Sant Quirze i disponible sempre que vulguis a radiosantquirze.cat.
7: Ràdio Sant Quirze.
0: Informació pràctica, pròxima i la que més t'interessa. Els informatius de Ràdio Sant Quirze, sempre al teu costat.
8: Ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening. A recording for Blue Note Records.